Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sessor. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites. Yeah, no.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les seves últimes passes durant el seu viatge a Califòrnia, només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que es celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb els republicans i comuns per als pressupostos, però declaracions a la premsa, assegura estar tranquil. I seguim amb més acció de govern, que invertirà uns 5 milions d'euros per a formar en l'ús de la intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics en un programa per aconseguir que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i que s'allargarà 2 anys. La Generalitat ha engegat formacions bàsiques obligatòries per a 130.000 empleats i optatives per a 120.000 més, en el programa de formació més extensiu que ha fet mai l'administració catalana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem un nou dissabte aquí a Catalunya amb un matí que serà molt tranquil al conjunt del país, amb alguna nuvolada, alguna boira, sobretot a les valls i fondalades de la Catalunya central. Però a les immediates hores es presenta un matí molt assolellat al conjunt del país, amb una tarda que tornarem a tenir l'augment de la nuvolositat sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb algun núvol despistat també a les Terres de l'Ebre. Hi ha algun plogim que es deixarà veure sobretot a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que estaran igualment per sota del que tocaria per l'època de l'any, màximes que amb prou feines passem dels 22 a 24 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I parlem ara de successos. 14 persones han resultat afectades per un incendi en un edifici de 3 pisos aquest divendres a la tarda a Roda de Ter, segons ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques. Hi ha hagut 9 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital de Vic i 3 ferits lleus derivats al Centre d'Atenció Primària Municipal, on un d'ells ha rebut l'alta. A banda, 2 persones més no han requerit trasllat. I més successos, perquè el jurat popular ha declarat culpable l'home acusat de matar una dona el 22 de març de l'any 2023 a Móra-la-Nova, a la qual va propinar 50 ganivetades. Així ho han indicat els membres del jurat en la lectura del veredicte fet aquest vespre, aquest passat vespre, com diem, a l'Audiència de Tarragona. Fiscalia ha mantingut la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. I en els esports, avui el Barça, recordem que juga a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a partir de les 7 a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: I portem més enllà dels èxits.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro, toda la música.

0: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i Comuns per als pressupostos, però en declaracions a la premsa assegura estar tranquil. I aquesta matinada ha acabat de tornar del seu viatge oficial a la Xina. Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han mort el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social Truth, parla d'una missió molt complexa que s'ha executat impecablement amb la col·laboració de l'exèrcit nigerià, a qui els agraeix les accions. El dirigent d'Estat Islàmic assassinat és Abu Bilal al-Minuki, el segon al comandament d'ISIS a nivell mundial, segons Trump, que afegeix que amb la seva eliminació la capacitat operativa global d'Estat Islàmic ha disminuït considerablement. De nacionalitat nigeriana, el Minuki havia estat considerat terrorista global, especialment designat pel govern de Joe Biden el passat 2023. I aquí a Catalunya la gran majoria de vehicles matriculats al 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. En concret, el 72,2% de les vendes de turismes entre gener i abril d'aquest any ja ho són, 10 punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons dades de la patronal Facon Auto obtingudes per l'ACN. Els híbrids no endollables dominen el mercat, però tant els purament elèctrics com els endollables també creixen i entre els dos models sumen gairebé una quarta part del total. Un dels factors clau per als compradors són els punts de recàrrega. Catalunya és líder a l'estat amb 11.000 unitats i des de l'energètica avisen que el 90% del temps no tenen cap cotxe endollat. El sector però diu que la majoria són lents i no funcionen sempre bé. Tenim també cultura perquè Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb dos concerts ahir divendres i avui dissabte a Ras Matàs amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors ja que va acollir Ras Matàs la gravació del Ben Endins l'any 1993 i també el concert de comiat del passat any 2001. I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva i la dotzena de la història. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Hola, què tal, guapes i guapos? Som DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Can you come through?
1: Antena Caro.

0: Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es troba en la seva recta final del viatge a Califòrnia abans de començar una setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb el possible aval d'Esquerra i dels Comuns a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. L'escoltem.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya li anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
1: Tot i aquesta perspectiva favorable, Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'aconseguir definitivament aquest pacte pels pressupostos. I en successos, la conductora d'un vehicle ha mort aquesta nit passada a la C-17 a l'altura de Vic. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els Mossos van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit i per causes que encara s'estan investigant. Un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència d'aquest sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Es tractava d'una dona de 25 anys. Amb aquesta són 41 les víctimes que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2020. Seguim en successos perquè tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials. Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després d'haver fugit a Palma de Mallorca. Parlem també de l'àmbit internacional, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que han matat el número 2 d'Estat Islàmic. En un missatge a la xarxa Truth Social, Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que ha permès eliminar l'actual segon comandant de l'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. I tanquem amb els esports. El Barça femení juga a partir de les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina de futbol davant l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera Copa

0: Copa de la Reina consecutiva per a l'equip de Pere Romeu i la dotzena de la història de la secció. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Antena Caro, la fórmula.

0: Can you come through?
1: Antena Caro. Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Antena Caro. Són les 3.
1: Tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
2: Tots els dissabtes a partir de les 3 de la tarda passa un ratet divertit amb nosaltres.
3: I tots els diumenges a les 12, mentre feu el vermutet, mos podeu tornar a escoltar. I els dimarts a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

0: Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa més xachi guai de les Terres de l'Ebre i de tot el món sencer i mundial. Benvinguts un dia més a... A fer punyetes!
1: Vamos!
0: Quin cop de Déu has fotut, sí que tenies ganes de fotre caleu, eh?
1: Pensa que l'últim divendres no vam poder vindre, que era el dia del treballador.
0: M'has fotut un susto i...
1: Fa'm un aplaudiment, Tito, que estic supercontent avui.
0: Sí, ho tinc controlat, això ja.
1: Tito, què?
0: Això pareix que m'ho emporti a casa i ho practiqui, però no, això...
2: Estàs segur que t'ho emportes a casa i ho practiques?
0: No, a casa tinc uns altres joguets.
2: T'ha cosinat ahir, ja.
0: Bueno, m'ha cosinat ara, un dia hem de parlar, hem de tornar a parlar de ma cosina un dia, perquè...
2: A veure si és veritat.
0: M'està fent molt la perla, ara ja no li faig tant de cas, ja.
2: Mos ficaves el dia, totes les setmanes, en la música... I des de que tu aquí passes de la música, no sé si és que vas saturat de feina o què passa, però què passen les novetats de l'estiu?
0: Quines novetats?
2: Tu no saps les novetats que han acústicament de les cançons de l'estiu? Bastor,
0: xato. És que jo
2: aquí qui és el DJ?
0: Però és que jo fico molt música popular i d'aquella, saps? Que ballen...
2: Hauries d'actualitzar-te.
1: Has sentit en este xaval que ha sortit que diu Raül? Fa unes cançons superbones.
0: Quin Raül? Qui? Soy en tu boca?
1: Sí, tio, és el tema d'aquest estiu.
0: Però tornat a renaixer, es torna?
1: No, que és novetat.
2: A veure, Tito, en sèrio que s'han dit jo que com ets? T'hem de ficar nosaltres al dia de les actualitzacions que hi ha musicals per ahir? Això m'ho estàs dient de veritat, tia?
1: Tito.
2: Fica grill. Fica el grill, que ben guanya te n'hauries de donar, xaval.
1: Te recordes, Tito, i mos presentava. Bona nit, Calo, bona nit.
2: Ara saps què passa?
1: Què?
2: Que des de que té la furgona amb un logotip...
0: Mira, em vaig a comptar una.
2: DJ Tite.
0: Quan he anat a comprar...
2: Ara ja s'ha perdut, les actualitzacions les hem de ficar altres.
0: Quan he anat a comprar les aigües, per a les aigües que bevem aquí al programa...
1: Sí.
0: He anat a comprar les aigües...
1: Espera, Tito, que vaig a pegar un traguet.
0: I fresqueta. Doncs quan he anat a comprar les aigües, la dependenta de la botiga m'ha dit... Diu, esta de la furgona? Diu, esta de la furgona ets tu? Dic, sí, Diu, que ets cantant? Allí s'ha quedat, allí paradeta, que es pensava que era Bisbal o algú. Dic, no, sóc dijous.
2: La que canta és ma cosina.
0: No, home, dic, sóc dijous.
1: Quina Àfrica, dic, tu ets Quina Àfrica. Bomba!
2: Tito, actualitzacions. Anem de cara al verano, canciones del verano i companyia.
0: A vegades, també faig com de King Africa, també.
1: Sí, no?
0: També faig, o Moixou també és així de... Bomba!
1: Ai, que si no, Tito, té...
0: Bueno, va, Anem per matèria.
1: Què passa?
0: Anem per matèria. Anem a parlar d'algo, no?
1: De què?
0: No ho sé, d'actualitat i tot això, ja que ha tornat a vindre Nati, que l'últim dia mos va fer una miqueta de...
1: Nati fa rato que tu, igual te...
2: Porto un bar i el porto tot sola,
1: Nati, fa rato que estàs tossint.
2: Sant Jordi.
0: Ja vam parlar de Sant Jordi.
2: Com havia de vindre, Sant Jordi?
1: Sant Jordi.
2: Com havia de vindre, Sant Jordi?
1: No ho sé.
0: Van a veure...

0: Ja van regalar moltes roses.
1: Algun capullet?
0: Algun capullet?
2: No, capullet no.
1: Algun capullet, capullet a Cuenca, Nati? Què passa? Nati m'està dient que hem tallat el coll. Escolteu-me, novetats.
2: Quin problema hi ha aquí?
1: Novetats, però problemes...
2: Quin problema hi ha? L'única soltera de la plantilla, no? I acaba d'amunt bon ou de fotre tot.
1: Doncs has de follar més que els casats, creu-me, Nati.
2: Però aquí de què parlem avui?
1: No ho sé.
0: De novetats.
1: De novetats.
2: Correcte, posa
0: en quina arranca. Novetat comencem? Bueno,
2: arranca.
0: Que està clar, no? La novetat mundial que ara tornem a tindre aquí. Lo
1: no sé.
0: Antivirus. L'antivirus, què trobeu d'això?
1: No sé.
0: Què passarà? Vaya per entenem. Jo estic patinant.
2: Resulta que no sabem ningú d'on ve el crucero, però bueno, sabem que ve d'Amèrica Llatina, no? No sabem si ve de Brasil. Resulta...
1: Argentina, Nati. Argentina.
2: Pues resulta que això de l'antivirus és un virus per les rates, però resulta que dins demà o després demà atracarà Tenerife.
1: Sí.
2: Perquè com som una ONG que tot ho arropleguem...
1: Però això a Espanya, aquí no, eh?
2: Però diu que no s'ha trobat ni una rata en tot lo d'allò.
0: Diu que no atracarà, diu que pegarà voltes de moment.
1: Sí.
0: Que no el deixen aterrar. De moment que pegue voltes, ja veuré què passa.
2: Que busquen les rates i que les
1: maten. Jo l'únic que vull és agafar-lo ràpid, morir-me i que no em maregen més, que això és una
0: merda. Però què trobeu? Això serà igual que el coronavirus?
1: No,
0: no m'assusteu, eh? Ara que sóc autònomo i això, ara estic cagat, eh?
2: No ho sé, però a veure, un crucero, eh?
1: Un crucero de pijos. S'havien d'haver mort tots.
2: Jo que sempre dic que si em toca la loteria me n'aniré de crucero.
0: Però és que hi ha una persona morta, m'apareix dins d'aquell barco.
1: Tres
0: morts dins del barco.
1: Bueno, tres són tu, jo i tots els demés. Tito, para, compte, que aquí acabarem tots, eh?
2: No anem bé.
1: No anem bé.
2: No, el que dic és ratolins. I diu que ratolins no troba cap.
0: Perquè tu què trobes? D'on surten estos virus? Perquè, claro, comencen algun lloc el virus, no? D'on se crea? Qui el crea?
2: Lo fort és el que he dit jo avui. A veure, realment passem per un aeroport i vosaltres vos recordeu del programa aquell que feien, com era allò de
1: aeroport i barco?
2: Sí, no, quin era? HBO no sé, Max d'estos no sé. O algun programa d'estos feien lo de... Sí, home, sí, collons, lo de...
1: De què, Nati?
2: Los programes estos que fan de les aduanes.
1: De les aduanes, sí.
2: Vale, als aeroports.
1: Sí.
2: Vosaltres vos recordeu de que interceptaven no sé quantes maletes,
1: sí,
2: perquè resulta que de Sud-amèrica la gent portava les maletes plenes de car i coses. A veure, resulta que a un aeroport són superestrictes, hi ha un creuer, se cola un virus en no sé quantes rates.
1: No, Nati, esta gent va agafar el virus a Argentina, va pujar al barco, va coar el seu virus i allà dins se va morir.
2: Sí, perquè damunt diu que surt al cap de 6 setmanes.
1: 6 setmanes, sí. Però ara el virus, quan verà el munt de rates que en aquestes banyes se n'anirà en seguir allà.
2: Però voleu dir que al final no mos creurem que mos foten el pèl?
1: No ho sé.
2: La informació que mos donen per la tele, esteu segurs que realment...
0: Vols dir que això no ho creem per a controlar-nos una miqueta?
1: La tele, Nati, saps què faig jo tots els dies? Nati, saps què faig jo?
2: Jo després de veure el del coronavirus, que mos van moure com a titelles en les vacunes, tot el que van voler fer, se van forrar les farmacèutiques. Vosaltres vos recordeu al principi que un test de merda mos costava
0: i les mascaretes
2: i damunt de que mos burxaven lo nas, encara pa colmo pagàvem 5 euros i pico per un test.
0: Encara estan fent juguisme, per això estan fent un juguisme
2: algo
0: de les mascaretes. Jo encara em ploro
2: l'ull dels primers testos.
1: Avalos. Nati, escolta.
2: Mascarilles, s'han forrat tots a costelles nostres, ara què?
0: Canviem de tema, que Nati s'està calentant.
2: Nati més s'està calentant.
1: Escolta'm, que no has de mirar la tele. Que el que has de fer és
2: escoltar. No la miro.
1: Que no t'estic prenent una pregunta, t'estic dient. No has de mirar la tele.
2: No la miro.
1: El que has de fer és escoltar sempre, Tito, Antena Caro. El 96.0 de la freqüència
3: modulada.
1: Aquí t'has d'informar, Nati. És que escoltés l'antena que no sabria tot.
0: Va, canviem de tema, que Nati mos està emprenyant.
2: Vam
0: anar a veure la pel·lícula de Michael.
1: Jo com a crític de...
0: L'has vist?
1: No, però sí que l'he vist.
0: Home, com a crític jo que l'he vist, si tu no l'has vist.
1: Tites, l'he vist, però vull aconsellar a tots els oients que no la veguen. Una estrella. Li fico una estrella.
0: Per què?
1: Una estrella perquè, a mi, perquè no, és una infàmia.
0: Mira, te vaig a dir jo que l'he vist.
1: Si tens ganes de pagar 10 euros, ves al cine, t'ha gastat 10 euros.
0: Jo l'he vist, vale? I vaig plorar tot.
1: A mi jo també, eh?
0: No?
1: Però 10 euros en cap dòlar.
2: Últimament està super.
0: Sí, últimament no sé què passa, que ploro estan assentat al sofà algun dia i plorat.
2: A més, surts fora a veure les estrelles.
0: Sí, estic en una altra fase ara. Però la vaig anar a veure i em va encantar. I jo, Michael Jackson, sabia zero de la seva vida. I és un repàs de la seva vida i em vaig quedar molt està guapa, ben molt ben sí. feta. Lo sonido, sí? Lo sonido espectacular, les cançons. L'actor, que és un cosí...
1: No, és un nebot.
0: És cosí, és fill d'un germà.
1: D'una germana.
0: O d'una germana. L'actor, hi ha ratos que dius, és ell. Ec, molt guapa i molt impressionant.
2: És a dir,
0: vaig quedar.
2: La recomanes.
0: 100%.
1: Pues jo no, eh? Una estrella, Tito. Una estrella. Una,
0: bueno, a la llaure gent pa tot.
1: Una infàmia, eh? Ja. Però jo estic al bando bo. I després què? El papa què? Ve el papa Tigre 14, eh? Estany ve el papa a Barcelona.
0: A Barcelona?
1: Sí.
0: Aquí ha inaugurat una altra vegada
1: sí, bueno, una altra,
0: la Sagrada Família?
1: No, un trosset més que han fet ara. La torre de...
2: Pagaran 12 euros i faran 2 hores i mitja més de cola.
1: No, que va... Bueno, sí, és per a Barcelona.
2: Veure la Sagrada Família.
1: Veure la Sagrada Família, farà una cerimònia. Estic parlant del papa, collon! Tito!
0: Està parlant i ja dic, papa, què més?
1: Canviem de tema, no t'interessa, Nati, parla tu!
2: Lo papa,
1: Tigre 14, que este que van ficar que és americà.
0: Vols que et digui la veritat?
1: Què?
0: No li fico ni cara, no sé ni qui és. Ja m'he perdut.
2: Jo sí que...
0: Jo en els papes ja m'he perdut.
2: Però és que realment...
1: És un abuelo com tots?
0: No ho sé qui és. Me passaria pel costat i no el coneixeria.
1: Probablement serà pederasta i haurà abusat d'un munt de cries, que és la moda soberana d'ells, i després...
2: Xupar el bote com tots.
1: Pues sí, això part d'això.
2: I este, les idees propis que té, pues per a mi són una mica... No ho sé.
1: Què creus? Quines inclinacions tens? Creus que té, Nati?
2: Pues bueno, pues l'últim a mi m'agradava molt perquè penso que sortia i enviava
1: un missatge.
2: Correcte, de cara a la societat, de cara a la societat mundial.
1: Sí, sí.
2: Encarada de cara al cristianisme, vale? La gent que sigui que vulgui ser creient, que per a ells importi un missatge que pugui donar un papa. Per a mi no importa, perquè ja penso que aquell home viu de la bicoca com tots. Però n'hi ha que tenen més credibilitat que altres. I jo penso que este... És una mica venut. És una mica venut.
0: Bé, ja ho veurem.
2: No ho sé.
1: Ja ho veurem.
0: Bé, no, tinc una... Canviem de tema, va, fem un altre salto.
2: Sí. La pau mundial penso que no la podrà fer.
1: La portarà Trump.
2: Hem arribat a un punt que és tan bèstia tot, que trobo que per molt que es fiqui el papa...
0: No ho aclarirem.
2: No, res.
1: Poc. Harry Potter i Trump la portaran. La...
0: No parlem de Trump. No entressem. No entrem totes les setmanes.
1: No, bé, però jo què sé, sempre parlarà de fer la secció de gossets i...
0: No, deixem una. Tinc una altra notícia. Una miqueta dolenta, de moment.
1: Oh,
0: de moment una miqueta dolenta, però que no vol dir
1: després
0: res.
1: Després del papa, vaya baixònic.
0: L'antena Caro Fest Tardeo que vam anunciar l'últim dia, que era el 13 de juny, doncs pues de moment queda cancel·lat.
2: Oh. I això...
0: De moment queda cancel·lat. Però, Esperat.
2: Però per què? Mal temps?
1: Has deixat parlar, Nati?
0: Queda cancel·lat perquè es veu que fent un altre festival allí els Valentins o no sé què, que foten una festa molt gran, que veus que va molta gent d'aquí, ho han volgut cancel·lar, de moment, perquè mal dia, i ho deixarem per a després de l'estiu.
1: Espera, que pica el jefe que havia demanat vacances. Jo havia demanat vacances tota la setmana següent perquè sempre m'ho passo supermalament. I ara després li enganxa.
0: Ara li dius de moment.
1: De moment deixem abortar, així
0: i ja verem.
2: Jo estic a quatre passes i com no ho noto, no dona igual.
1: De què? A quatre passes
2: de què? De la Caro Fest.
1: De la Caro Fest.
2: Jo no noto res.
1: No?
2: No.
0: Bueno, què?
1: Perquè no n'ha fet un calofest. Jo sí que ho notaria, si agafessis un calofest.
2: Ja que està
0: costat, eh? Què teníeu?
2: No venia a fer del mut.
0: Què teníeu?
1: Jo volia parlar del papa, però el Nati no l'he aparegut bé.
0: Ja hem parlat prou del papa.
1: No. Jo què sé.
0: Algun tema més o no? Fiquem musiqueta ja, que ja hem parlat massa. I anem a la secció de Nati, perquè Nati...
2: Fica una cançoneta.
1: Vull fer un incís d'informació per a tota la gent que malauradament pilla Rodalies totes les setmanes o tots els dies, que sàpiguen que a partir del 9 de maig se tornarà a pagar. Ja canviat les condicions, ja han canviat.
2: Berro.
1: Com anava malament, no et feien pagar. I ara han canviat les condicions. Igual va malament, però...
2: Seguís vagant malament i diran que a partir del dia faran pagar.
1: T'ho acabo de dir, del 9 de maig. No escoltes.
0: Una vergonya, eh?
2: És una vergonya.
1: Ara sé que sent la meva dona en mi. No escoltes, Nati.
2: Si jo visqués a Mataró i em toqués agarrar dos trens cada dia per entrar a Barcelona, entres a Barcelona, arribes a Sants, 2 metres, 3 metres per arribar a la feina, te ho juro que me'n vaig. A l'oficina.
1: A mig de Barcelona.
2: Allí en tenen les oficines aquelles tan altes, com tots. Com tots, que allò és un mundo. Me'n vaig allí, els ho foto. La bomba de dir, rebenteu tots.
0: La bomba, no ho digues per la ràdio.
1: Ojo que la bomba...
2: És una vergonya.
1: Si dius la bomba, l'has de pagar els drets a Quigràfica.
2: Una vergonya.
1: L'has de pagar els drets a Quigràfica.
2: Una vergonya.
1: Pues mira, una altra informació. Lo pavo este, la cançó de Quigràfica de la bomba, ell se veu que... La va agafar d'un altre que l'havia fet.
0: Què dius ara?
1: I este el va denunciar i bueno, al final van fer un acord. Hi ha un trosset de la cançó que
0: Quigràfica
1: diu el nom d'este xic per a $750,000 anuals guanya només en els drets d'esta cançó.
2: Ara imagina't, escolta.
1: Ell va fer l'entrevista i diria $750,000 cada any per no fer nada.
2: Ara imagina't que ve un altre, un paio.
1: Què?
2: De l'altra banda de riu,
1: sí,
2: que estem parlant de dins
1: Ferreria,
2: Tortosa.
1: No, Ferreria, no,
2: no, de dins Tortosa. I agarra i fa popular la cançó nostra No vull ser del poble del costat.
1: Però
2: tu
1: gran...
2: què faries? Tu què faries?
1: Pues jo què sé.
2: Mira, imagina't que la penja per YouTube, com avui en dia és moda, i el tio
1: YouTube,
2: se fa viral.
1: El YouTube era moda fa 20 anys, Nati.
2: Se fa viral. Ara imagina't, en quan nosaltres la cantem, al ball de festes de Roquetes,
1: sí,
2: i donem per que l'alcalde mos diu no vos passeu, no vos passeu,
1: és amic meu,
2: vale, però ara imagina't que un paio de Tortosa agarra i ho penja per YouTube i la fa viral i este tio es forra costelles nostres. Tu què faries? Sí, te'n vas a casa d'ell i l'omfles a hòsties?
1: Intentar fer-me amic, dir-li hola, soc calo, soc normal.
0: Bueno, què?
1: Tito?
0: Ja heu acabat del duo este parlador que esteu fent.
1: No, jo és que jo...
0: Fiquem musiqueta?
1: Un temacle, Tito?
0: Temacle dels bons.
1: Quin temacle?
0: No sé, l'ha triat Nati.
1: Quin temacle has triat Nati?
2: Coti per Coti.
1: Coti per Coti.
0: Hombre...
1: Oh, pues parlant de Coti.
2: Què diràs que la mobilitat i ex anem de cara a l'estiu?
0: De cara a l'estiu sempre tornarà a sortir, esta cançó.
1: Coti per Coti. Parlant de Coti per Coti, avui portem tres superstars. No sé si ho sabeu, oients. Ho vaig fer un spoiler la setmana passada, Fa dos setmanes, perdoneu, que la setmana passada, el dia del treball de la festa, que vaig prometre i podia prometre que portaria a les membres més...
0: Més què?
1: Coti per Coti de...
0: Més Coti per Coti.
1: Més Coti per Coti de l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
2: Associacions de Veïns, estem parlant popularment.
1: Associació de Veïns de la Ravaleta. Entre elles la molt honorable presidenta.
0: Ah, sí, tenim a la presidenta.
1: Anna Sastre, Ibericat.
2: I hem de tindre en compte que és una... de les primeres associacions de veïns de la història de Catalunya.
0: Hola!
1: Anna Sastre i Soler, perdó.
2: Va, fot-li una miqueta de musiqueta.
0: Vinga, va, fiquem tema, no?
1: Temacle,
0: tema i comentem.
1: Temacle, Coti per Coti.

0: l'estiu passat, que no la sentíem.
1: L'estiu passat, segur.
0: Claro.
2: La sardaneta
0: durant
2: catalana.
0: No s'ha ficat en tot l'hivern.
2: Jo sempre que la fico, sempre dic l'himne oficial de Catalunya.
0: Claro. És que ha vingut l'hivern i l'hem oblidat. I de dir, què ha passat? En coti per coti? No vull saber res. Mm. Però, claro, ara vindrà l'estiu i la tornem a sentir.
1: Home, que això de Raül Este, que és un tema, este Raül Este és espectacular, i te la senti, te lo busca, Raül, eh?
2: Ja te la buscaré.
1: No, este sí que mola.
2: Ja te la buscaré. Que...
0: Estàs fent comercial.
1: Ja he de fer comercial.
0: Mira que tu has fet la vida de les de tota la vida.
2: Tu t'has de fer com sóc jo.
0: Sí, sí, sí.
2: Qui paga mana? Tu vols això? Te fico això?
1: Jo l'únic que no vull és madurar. Deixeu-me viure. Jo vull ser normal, ja, però sense madurar. Està sempre verdet, verdet.
2: Nati!
1: Què?
2: A veure, explica'm-vos, què portes avui?
1: Tito, fot-li ja la secció de Nati.

0: Avui el tema va de les associacions de veïns de pobles.
1: Sí, amigo.
0: Nosaltres som d'un poblet, que no som d'un barri, som d'un poblet. Encara que l'Ajuntament de Roquetes no li agrada...
2: Som poble.
0: Com? Alcalde de Roquetes, ho sentim molt. Que sí, que només ho cantem a festes de Roquetes. No volem ser el poble del costat, però som el poble del costat, no som un barri.
1: L'alcalde,
0: som el poble del costat.
1: L'alcalde és el primer que diu que som un poble.
0: És que som un poble.
1: Per això et dic que l'alcalde ho diu.
0: I que no. Le pese a quien le pese.
3: No li fotigues canya, que estem renegociant els pressupostos de l'any que ve.
0: Avui tenim com a convidades tres membres d'una associació que són... que és una associació que és una de les més antigues de Catalunya, ho sabeu, no?
1: De la nostra associació, del nostre poble.
0: Correcte, del nostre poblet.
1: I què? Què passa en aquesta associació?
0: Pues bueno, jo el tema que porto avui és de com se van crear les associacions de veïns.
1: Sí.
0: Perquè això és una cosa que tots ho tenim als pobles, tots ho tenim als barris, sabem qui és el president, sabem qui és la secretària.
3: Hola, i sempre... supermachista, president i secretària.
0: Anem
3: que pot
0: durar-les
3: en mans de Podemos.
0: Va, a veure, tu si ets un poble, qui vas a queixar-te? Tu si ets un abuelo que vas tots els dies al metge i t'has de queixar al poble, a qui et queixes? A la presidenta de l'associació de veïns.
3: La presidenta.
0: No? Venen festes.
3: A la que més a prou tingui de cara meua, que en este cas és...
0: Correcte, tu a on te queixes, a la presidenta de l'associació?
3: Després parlarem dels dos pilones que m'ho he ficat després.
0: Lo bando, no va haver el bando, perquè no s'anuncia això, perquè aquell l'ha enterrat i no me n'he enterat. Claro, tu a qui te queixes, a l'associació de veïns, de tota la vida. Pues jo el tema que porto avui és com se van crear les associacions de veïns.
3: A mi el que m'ha llamat la curiositat és que només has dit, quan te vas a queixar, no dius res del que fan bo, eh? Sempre passa el mateix, les associacions pobres.
0: Quan
3: foten un fart de treballar i només sortim per a queixar-nos.
1: Algú hi ha que felicita, però sí, costa, costa.
0: Nois.
3: Jo un dia vaig dir gràcies, com m'han ficat les Coca-Cola?
1: Quan feliciten t'emociones, perquè sí, com no és normal, saps? Ja.
3: Jo ja he estat...
0: Bueno, ei, hem de tindre en compte que l'any passat se van fer moltes coses, eh?
3: I pel que cobren, que bé, no és com que deixen ser
0: vegades. De la Raval va fer 50 anys, ja.
3: 50 anys, perquè això estaria...
0: Sí, sí. I es van fer 3 o 4...
1: Yeah. Espectacles bons.
0: No, home, ja ho crec, ja ho crec.
1: Festeta bona.
0: Ja ho crec, home,
1: ja ho mereixia.
0: Una planteta que encara la tingui, no se m'ha mort.
3: Sí, no?
1: Jo no, jo sí, tinc el test, sí, veus? Sí, sí. La planteta.
3: Si és que te l'has fumat, cabrón.
1: Tinc el test.
0: L'Ajuntament se va portar molt bé. Sí, sí.
3: Explica'm
0: sí.
3: Les associacions, a veure. Quin any va començar la Ravaleta?
0: Associacions de veïns.
3: Sí.
0: Van sorgir entre els anys 70, 60 i 70, dins del franquisme.
3: De quin segle? 60-70 del segle?
0: A veure, Carlos, quan vols que et pegui? Avui o demà? 1960-1970.
1: Pega-li,
3: pega-li. Segle XX.
0: Acabem. Correcte. Dins del franquisme, feia molt poqueta que s'havia acabat la guerra. Com a resposta de la falta de serveis bàsics als barris i necessitat de llibertat democràtica, van sortir de l'Organització Popular per a reclamar millores urbanístiques de vivienda digna i com a espais de participació política i social. Els quatre veïns, com nosaltres, revolucionaris, de dir, que allí van ja haver els quatre o cinc veïns, que una miqueta el que dius tu. Les bugaderes que se van afegir i van dir, va, fem poble.
3: Fem poble.
0: Això és una frase que és molt bona, la de fem poble. I pega molt en la societat de veïns. Context de creació. Van néixer en un context de ràpida urbanització o crisi urbana, on els barris populars tenien una gran mancança de pavimentació, clavegueram, transport i centres educatius. Una associació de veïns en un mínim de 3 persones ja es podia crear. És a dir, si n'érem 3 i érem revolucionaris, per avant.
3: President, secretària i tesorera, si
0: mentre
3: es
0: paguessis la quota anual,
3: sí, no.
0: Era milles.
3: És barata, la quota.
0: Claus impulsores. Van ser impulsades per líders veïnals. Les quatre revolucionàries de l'Odinat. Sí, sí. Militants cristians, comunistes i nacionalistes. És a dir, s'ajuntaven tots.
3: Cristians, vale, comunistes i... Cristians sí, sí, sí. I comunistes...
0: Cristians, comunistes i nacionalistes.
3: Però si els comunistes se'ls cargaven els capellans.
0: Barri, el barri. S'ajuntaven tots.
3: Vale, vale.
0: De dir, si ha de ser un bé per al barri, mos ajuntem tots.
3: Vale, no, no, si
0: que utilitzaven l'associació com a mesura de lluita comunitària. Lo marc legal. Encara que la dictadura era bastant restrictiva, perquè estem parlant d'època que encara estava Franco...
3: En aquella època, si no dius que ets comunista, no et feia la pell.
0: Se t'aguanta
3: la més planeta, ja.
0: Estava Franco encara, tio.
3: Ja se va veure.
0: La llei de successions del 1964 va permetir paradògicament la seva regularització. Evolució i democràcia. A partir dels 70 es van federar a les grans ciutats i van funcionar com a escoles a la democràcia i resistència ciutadana. Que està molt bé, eh? Que
3: lluitant
0: que
3: pels drets, sí, sí, que això surt, això surt de fer poble, lluitar pels drets.
0: Correcte. Demanar, de dir, aquí què passa? No tenim faroles, fiqueu-nos faroles. L'Ajuntament no se'n donava compte, però és el que parlem, el mateix veïnat, no, doncs poquet a poquet.
3: Clar que se'n donava compte, però si tu ets el curcolet allí, ring,
0: correcte, te gastes diners i fiquen la farola.
3: O dos,
0: que
3: pilots,
0: és que
3: o dos pilots.
0: Que per alguna cosa et paguen els pressupostos, no? Finalitat, el seu objectiu principal és i segueixen millorar la vida en l'entorn veïnal, la convivència i la defensa dels interessos dels ciutadans.
3: No? En este cas nostre, de la nostra rabaleta.
0: Correcte.
3: Que jo tinc una...
0: Que tot sigui dit.
3: Tinc una proposta que
0: l'associació
3: hem de ficar un peatge
0: de veïns de la rabaleta és, si no la primera, una de les primeres de les Terres de l'Ebre.
3: La primera.
0: Per no dir de la província de Tarragona.
3: Per no dir de Catalunya.
1: Ojos des paraules, eh?
0: No volem ser el poble del costat, però portem un munt d'anys.
3: Sí.
0: I realment, avui per avui, i jo ho penso perquè veig molts de barris de Roquetes, molts de barris de Tortosa, i a mi, he sigut membre, vaig sortir quan vaig ser autònoma.
1: Hem sigut. Els tres.
3: Sí, sí.
0: Per a mi...
3: Jo vaig ser mà d'obra barata, eh? És
0: una de les associacions de veïns. M'he donat igual dir de barri que de poble, som molt humils, sempre ho hem sigut. Però quan mos convé donem molt pel cul. És a dir, podem dir que som una associació de veïns del poble del costat. Per a mi és una de les millors de les Terres de l'Ebre.
1: Ole.
3: No, una de les millors, no. The best of the world forever.
0: Reivindicativament, hem aconseguit moltes coses pel poble. I tu mires, hi ha associacions de veïns de Perall que no reivindiquen. I nosaltres a la Ravaleta hem aconseguit moltes coses. I perquè no mos han deixat fer? Perquè encara n'hauríem aconseguit moltes més. I això ho sabem los tres i
1: els
0: altres tres que hi ha aquí.
1: Hem sigut pesadets.
0: No hem sigut pesadets. I tot i ser pesadets encara ho teníem més guapet.
3: Has de dir pesadetis no perquè si som màscara i femella has de parar a compte.
1: Hem sigut una llagueta. Allí a l'Ajuntament ha sigut una llagueta.
0: Perquè la plaça faria un pam de goig.
3: Segura.
0: I ni goteo, ni plantes, ni una hòstia. Per això ja entrarem el dia que vindrà l'alcalde d'invitat.
1: Ja que estem parlant de l'associació de veïns, que millor que mos vinguin les membres de l'associació de veïns i parléssim de tot i tot plegats, no?
3: Tito, necessito avui...
1: Què necessites?
3: Un temacle.
1: Per a desfogar-te i desconnectar.
3: Sopa de cabra, el boig de la ciutat.
1: Sopa de cabra,
3: el boig de la ciutat.
1: Lo fiquem o què?
3: La versió que vulguis, Tito.
0: Se sent identificat.
1: Vinga, va.
3: Avui me toca, va.
1: Vinga, que entre.

0: Buah, tito.
1: Bona elecció, Calo. Bona elecció.
2: La clavat aquí, eh? Sí.
0: És una cançó auto, com s'ho diu això?
2: Auto què?
0: Que s'ho fa per un mateix.
1: Que molt bones, Sopa de Cabra en guany, ho sabeu, no?
0: Autobiogràfica meva.
1: Per penseu que Sopa de Cabra en guany ha tret un disc.
0: Sí.
1: I les versionades, que la de Camins la van ficar, què fa, 3 o 4 programes, que la vaig
0: parlar. La parlarem dels Camins, perquè ara ve...
1: Molt bé, eh? Tito, molt
2: parlarem
1: bé.
2: Parlarem de Camins.
0: Tito, per favor.
2: Entrem ja a la...
0: Sí, a l'entrevista, que els hi tinc unes ganetes. Fot-li.
2: Pues sí, com ha dit Nati, aquesta nit a Fer Punyetes tenim unes convidades molt especials. Anna, Paula i Georgina, membres de l'Associació de Vins de la Ravaleta. Tres dones implicades en el dia a dia del poble, amb moltes ganes de fer coses, crear ambient i mantenir viva la unió entre els veïns i veïnes. Amb elles parlarem de totes les activitats que impulsen des de l'associació, de les festes, dels projectes, iniciatives que fan possible gràcies a l'esforç i la il·lusió de molta gent. També descobrirem com és treballar per un poble com la Ravaleta, les anècdotes que han viscut i la importància de continuar fent poble i comunitat. Una entrevista propera, entretinguda, plena de bon rotllo, on coneixerem una mica més la feina que sovint no es veu, però que quan es fa essència al poble, que continua més viu que mai. Vinga,
0: benvingudes!
2: Al final m'he enganxat una miqueta,
0: sí,
2: no sé, he saltat la línia, no sé què he fet. Però la intro, ojo, eh?
0: Molt bé, però... Puc fer una crítica constructiva, Tito?
2: A veure, fes-me-la. Si no m'ha d'afectar, sí.
0: No has dit els càrrecs. La molt honorable Anna Sastre,
2: això ho diràs tu,
0: com a presidenta, la Paula Fuster, com a secretària consorte, i la vocal, Georgina Lleixà.
1: Xiques, molt bona nit.
0: Vocal, la vocal. Molt bé. Perfecte.
2: Espera, pugem los micros.
0: Molt bé, espera, Tito. Problemes tècnics.
1: Fica vocal, xiques.
2: Molt bona nit.
1: Bona nit, xiques i xiques.
0: Què? Esteu preparades?
1: Bueno, sí. Hem de tindre demó. No.
0: I el munt d'anys que fa que vos coneixeu.
1: Venim de tu un poquet, eh?
0: I el munt de vegades que m'heu pegat les tres.
1: T'agradaria. A veure, xiques, expliqueu-nos coses. L'hem passat per fer 50 anys, ja.
0: Sí, expliqueu-nos una
1: miqueta. L'Associació de Veïns de la Ravaleta, eh? Si diu ràpid, nosaltres no els hem viscut tots, però hem conegut pares, tios, família. Veïns de tota la vida, família, sabem com s'ha creat. Expliqueu-nos,
0: pues,
1: feu-nos tres quinzets. Bueno, l'Associació de Veïns de la Ravaleta, pues, jo crec que va néixer, com tu molt bé explicaves a la teva secció, de la necessitat, no, de que el barri, pues, millorés, perquè al final és el que dius, vam començar sent un barri, no, una extensió de Roquetes, però al final, que també t'he de dir, Nati, t'he de corregir, que l'alcalde ho creu, s'ha fet poble.
0: Som un poble.
1: Nucli urbà i s'ha fet poble.
3: Som el poble del costat.
0: No.
1: I bueno, va començar per anar això, pues, perquè el poble llavors tenia moltes mancances i hi havia, pues, un seguit de joves, nois i noies, no? I que necessitaven, pues, això, tindre espais per a reunir-se, manifestar-se, reivindicar-se, sobretot, pues, promocionar això, no? Els serveis mínims i infraestructures que en aquella època, com tu també s'ha explicat, pensa que la nostra es va crear el 1975 i com tu dius, veníem d'una transició del franquisme cap a la democràcia. Se podia començar a iniciar a fer grups de col·lectius de joves, i el poble de moment no tenia veu, però estos joves ja van començar, no, a sentir aquesta necessitat de, pues, això, reivindicar i bueno, d'aquí va néixer.
3: Demanar
1: coses, serveis socials per al poble.
3: Correcte.
1: Infraestructures bàsiques, no? Llavors podíem començar des d'un enllumenat a un arranjament molt bàsic, i a poc a poc s'han anat fent moltes coses.
3: Tot.
0: Molt bé, ja tenen ganes de fer feina gratis. Quan entres en una associació de veïns,
3: estes... hem de tindre en compte que una associació de veïns a tots els barris, nosaltres que Roquetes, Ravaleta, Tortosa, els barris de Tortosa, que tots no tenen associació de veïns.
0: Parla de la bruixa, Tortosa.
3: Estem parlant de tot arreu, me dóna igual. Yeah. Una associació de veïns és d'un barri en un principi, però és el que parlem. Realment, sempre hi ha portaveus, són voluntaris, això és sense ànim de lucre, i és gent que ha disposat del seu temps lliure per fer un bé per als veïns. Sempre és una associació de veïns. Inclús som gent aquí, tots en este moment ne som 5, vale? Som 6 i tots hem sigut membres en un moment de la nostra vida, però inclús jo he sigut molts d'anys que no he sigut membre de l'associació de veïns, no, escolta, però he sigut voluntària.
0: Ho vull corregir, jo soc soci, no soc membre,
3: no,
0: de la soci junta.
3: Soci sí som tots.
0: Membre de la junta no, però soc
3: membre
0: soci.
3: Membre de la junta tots, aquesta, però jo inclús pagant la sòcia i no ser membre de la junta, però sempre he anat com a voluntària, fent poble. Això és una frase que nosaltres a Ravaleta
2: la portem gravada al front.
3: Correcte.
2: Nati,
3: fent poble.
2: Deixem parlar les invitades.
3: És molt bonic perquè realment esta gent treballa, té la seva família, però invertís el seu temps lliure en fer coses per al poble.
2: Jo vull sentir la veu de les tres invitades que han vingut avui. Sí. La de Nati ja la tinc més que mirada.
3: Pues a Depreneu a fer preguntes.
0: No, pues,
3: aquestes xiques estan aquí mirant molt.
2: No, aquestes xiques volen parlar.
0: No has fet una pregunta, has fet un monòleg ara mateix.
2: A veure, va.
1: Bueno, un monòleg molt guai, perquè d'alguna manera el que està dient, no, en resum, Nati, és que... bueno, este reconeixement també de fer els 50 anys, no?, com a entitat i tal, que, pues, que no és moco de pavo, no?
3: No.
1: Que al final és, com tu dius, una feina desinteressada, no?, que no tothom està disposat a fer, que és molt fàcil a lo millor de criticar, no?
3: Correcte.
1: I no sempre de valorar. I al final, pues, és el, no?, l'esforç col·lectiu de, pues, de gent que té la seva vida, les seues feines i les seues càrregues diàries i moltes vegades disposar d'hores per a poder treballar per al poble, no?, per a la comunitat. I fer comunitat altruistament, no?, és un gest, pues, molt bonic.
3: I això moltes vegades no es valora.
1: No.
3: Hasta que no estàs dins, no ho veus.
1: No ho veus. I a més he de dir, pues, això, que som una entitat que sí que ha anat passant molts de membres, és veritat, i s'agraeix, que al final no és només l'entitat com a tal, vull dir que són tots els socis que ho fan possible i tots els grups de veïns, no?, que vivim al poble, i sobretot també, pues, això, que hi haurà gent que potser per circumstàncies no pot estar aplicada 100%, però que sempre que demanes ajuda surten col·laboradors, que això és lo bonic, no?, de la unió i de la força dels veïns.
3: Que fem poble.
2: Sempre ho he dit, però ho torno a repetir públicament. Que bé parla, Natastre. Sempre li he dit a la cara, però ara ho dic a la ràdio.
0: Ara que ella de la gent que ara dia lo dels socis i tot rotllos, per preguntar-li a la secretària consorte, ara mateix quants socis podríem estar parlant que té l'associació de veïns?
4: Més de 200.
0: Més de 200.
4: Ni seré que el número l'endivines tu.
0: Sí o no? 212.
2: Però famílies, famílies, no persones.
0: Famílies.
1: Exacte,
0: famílies.
1: Sí, sí.
0: Tal qual. I la vocal, què? En quin moment vas pensar que era bona idea treballar gratis pel poble?
4: La vam enganyar una
1: mica. Me van enganyar, sí. Però no te n'arrepentixes. No et gens. Però jo també, com dia abans, Nati, no, pues, al final de tant en tant vas a ajudar, vas a col·laborar, fins que un dia m'han dit, escolta, pues, ja que estàs, no? Entra.
3: Sense donar-te en compte, t'estàs.
1: I no sé com,
3: estàs dins.
0: I pregunta-li al teu parent, que també està allà dins sense pensar-se, o no? No el fas treballar?
1: Algun dia l'enganyem, també.
0: No, sí.
2: Sempre costa trobar gent.
0: No,
2: per a,
0: algun dia no, tots.
2: Sempre costa. És una missió complicada quan dius que mos fa falta gent.
1: No, jo trobo que no, que acaba sortint de gent. Ui. A lo millor no gent, que és el que diem ara, no? Com a membres ara, mira, actualment som un grup de 7, així ara, grosso modo, no els he contat
0: així,
1: físicament.
0: Ha vingut
1: la veritat. Però aquí aprofitem per fer una crida. Sí, perquè passa això, és a dir, com a membres de l'entitat, composar la junta, tal, la gent, pues, veu això, no? Ostres, necessitaré molta disposició, jo tinc els meus líos, tinc les meves prioritats, tal, que després a l'hora de la festa, a l'hora que has organitzat algo, la feina prèvia, la de durant i la de després, a lo millor passa molt per la junta, però que després sempre a l'hora del moment gros, no?, de la festa i de portar-ho en marxa, sempre en surten de voluntaris.
2: Sempre acudeix un munt de gent.
1: Exacte,
2: allà.
1: I això és lo bonic.
2: Allò és bonic. Al poble, quan ets uns quants i se t'ajuda, i et venen tots allí a fer el menjar, a ajudar...
3: Quan enxufes la planxa el dia de carnaval per a fer els bocadillos,
2: digues que
3: en
2: senten...
3: un momentet... Allí n'hi ha 3 o 4 que no són de l'associació de veïns i estan empastrant
2: tomata. Digues que senten l'olor,
3: Però és bonic.
0: I quan a actes, que feu cada any? Quines col·laboracions feu quan el poble, com a actes?
1: Bueno, fem moltes activitats i tu les hauries de conèixer, ja, com a bon rabalero que
0: els nostres oients.
1: A veure,
0: jo ara mateix sóc un presentador superestar.
1: Ai, dic, últimament, claro, sí, estàs sí, una mica desaparegut, eh? Sí.
0: És que no fas acte de presència. Estic a l'empara.
2: És pare,
1: recentment, clar.
3: Bueno, però no, Pere, està bé, sí, realment sé per a mas.
0: Sí,
3: sé per a mas. A veure, xiques, expliqueu-nos, al llarg de l'any, tot el que feu pel poble. Que això hi ha molta gent, hi ha molta gent que no ho sap.
0: Ara hi ha molta gent que ha dit, pues no fan res, xocolatades!
1: Clar, no, en general portem festes, les festes típiques tradicionals, i a més, tot un programa de cursos, que ara m'acompanya, que ella és una de les organitzadores, com tu dius, secretària.
0: Secretària en consorte, que no se posa en fa de la secretària oficial, que és molt simpàtica.
1: Però que vull dir que sempre està molt predisposta Paula i sempre porta contes, gent, amunt, avall, fa de contacte, directe, entre grups.
3: Expliqueu-vos, expliqueu-vos.
1: N'he fet moltes de coses. Paula, ara te'ls detallarà.
0: Sí.
3: Expliqueu-vos els cursos, que realment...
4: Pues bueno, tenim en dilluns, tenim la gimnàsia i pilates.
0: Molt bé.
4: Som un grup de dones que som quasi 25.
0: Molt bé.
4: I la veritat és que mos fa suar molt,
0: se poden sumar homes també ara.
4: Si vols vindre.
0: No, homes.
4: Voldríem veure't allí fent gimnàsia.
0: Jo sóc macho alfa.
1: He de dir que últimament s'estan aficionant els homes.
0: Sí, no?
4: Estem creant un grupet d'homes.
1: Sí.
2: Jo voldria, si em deixeu, voldria fer un incís abans de continuar.
4: Espera, que no he arribat.
2: Vale, arriba.
0: Vale. Jo estic a punt d'arribar, Nati, ara he tocat-me.
4: En dimarts tenim estiraments passius a les 5 de la tarda. I després en dimarts just fem dos grups de ioga. Tites?
2: Sí, aquí volia arribar.
0: Para,
2: ho vaig comentar allà a l'últim programa que m'havia apuntat al ioga de la Raval. Ec, vull
0: dir, ja t'has borrat.
2: No. Ec, sempre sí que et
3: dic. Però t'has apuntat?
4: Sí.
2: M'he apuntat i hi vaig.
3: Ah, hi vaig?
0: Sí.
4: Avui, de fet, no he anat perquè estem aquí.
2: Bé, no, els dijous.
0: Els divendres. Va ser ahir que no vas anar i tot. De fet, la meva pregunta era... que fem com actes mensuals, però veig que això va setmanal.
4: Sí, després te direm los de l'any.
2: Sí, però espera que estava parlant jo, no m'has deixat acabar de parlar. Perquè si no ho faig, m'apedregaran, saps? Perquè ja he quedat que ho faria.
4: Sí, perquè has fet publicitat.
2: Ja he fet publicitat. I des d'aquí vull enviar una salutació a tots els membres del ioga i de tots els cursets, en especial a la meva professora del ioga, Maria. Així que queda saludada, ja ho he dit.
0: Un èxit, un aplaudiment per a Maria.
2: Vinga, va.
0: L'única activitat física fa dit és ioga.
2: No t'equivoques, que en faig més.
0: Sí, no?
2: Ja parlarem el pròxim programa d'això.
0: Pujar al primer pis, que en vius no compta,
2: Ja parlarem el pròxim programa. Ara estem en els ajudevins.
0: Espectacular.
4: Bueno, en dimecres seguim en els cursets de cuina, que realment també estan funcionant molt bé.
0: Molt bé.
4: Ara ja no n'hi haurà cap més fins al setembre, perquè los cuiners tenen que descansar.
3: Vosaltres sou conscients de que el curset de cuina...
4: és un èxit mundial.
3: Home. Sou conscients de que pel Facebook i l'Instagram hi ha un munt de gent que us seguís?
4: Sí, sí.
3: Obriu places.
4: I que els dos
3: dies està ple. I per què no feu més places? Perquè si no vindria gent inclús de dins Tortosa?
4: No, és que de fet ja venen...
3: El curset de cuina Ravalero?
4: És que quasi bé són més gent no sòcia que socis
3: realment.
4: Sí, i s'ho passen superbé. I la veritat és que estan molt contents i totes les setmanes seguís ja la mateixa gent. O sigui, se van obrint places, algú que se ho deixa el que siga, i en seguida estan cobertes.
3: Sí,
4: són molt bons xefs.
1: I a més molt, perquè han participat a jornades gastronòmiques.
4: Sí. Van anar a la Fira del Vi, a Roquetes.
1: És que fan plats xulos, eh?
4: I, bueno, després van... mos van fer les tapes famoses de Carnaval.
2: Quin fitxatge vaig fer, en Gori. Ja per lo menos... Sí. No és per ficar-me cap
0: a l'altre.
2: Que jo el vaig ficar al Facebook i va sortir tot xola. Jo dic, hosti.
3: S'ha ocorrat molt este noi.
2: Sí, fa almenys 5 o 6 anys ja que fem els cursets.
3: Sí. Molt bé. Molt bé.
4: Bueno, i Ginés també se mereix un bon aplaudiment.
2: Sí, van fer molta lliga. Ginés primer venia de participant, d'alumne. No, Ginés.
0: Ginés?
2: Venia... Ginés, de
4: veritat. No li canvis el nom.
2: No li canvies. Venia d'alumne... I claro, vam veure que l'alumne quasi que en sabia tant com el professor, saps? I al final ho vam arreglar i vam dir, pues los dos professors.
0: Perfecte.
2: Los dos professors.
0: Jo, Ginés, has dit?
4: Sí.
0: Ginés, quan el vaig veure, li vaig dir, tu jo soc l'únic orni, que ets l'únic de l'Ajuntament que treballa. I va flipar, però és veritat, pocs més ni treballen, però així mateix se ho cura molt.
2: Vinga, Paula, continuem.
4: Bueno, seguim. Els dijous tornem a fer ioga. fem dos dies a la setmana. En dimarts se fan dos classes perquè hi ha dos grups, o sigui, està el grup avançat i el grup que és més de gent gran i de principiants.
0: Tu vas al bé, tu vas al bé.
1: D'iniciació.
0: I de King Africa.
2: Jo de moment vaig al primer, i no sé el temps que ja estaré, però de moment vaig al primer.
4: Jo el crec primer? Que
0: el primer?
2: No, al primer.
0: Altra vegada!
4: És que l'hauries de veure en les malletes.
0: No. Deu menguar.
2: És una altra cosa.
1: Quines altres tures has après ja, Tite?
2: No sé, els noms... No, ja li he avisat que no me'ls aprendré mai, eh? Home, de muca, drumuca... Tot això ja li he avisat que no m'ho aprendré mai.
1: Lo sànscrit és difícil.
2: I la salutació que hi ha al final, de mena, no sé què diuen, dic, això a mi això no m'ho faig fer, tot això, que no...
0: Això és
1: namasté, és agrair, s'ha d'agrair en esta vida.
2: Jo faig en els braços i tot igual, però no dic res perquè no me'n recordo la paraula.
0: I perquè no pots ni respirar després de que vagis.
2: Però de bé.
0: Estàs agonitzant.
2: De bé.
4: Bueno, i en divendres també seguim en un curset que també és triomfador, que és el ball en línia. Són quasi 35 persones les que van, i bueno, elles no paren. Yeah. Porten ritme a mi gestar res de l'Ebre.
1: Sí.
0: Este dia estaven a l'Expo Ebre.
1: Participen en tot, sí. No.
0: I tot també saludaven, com soc famós. Tot...
4: I ara, de fet, aprofitaré per a dir-vos que mireu si hi ha bon rotllo en tots els cursets que hi han, que el dia 19 de juny farem una festa conjunta en tots els membres de tots els grups. I, bueno, tindrem el DJ invitat.
2: Què portareu de DJ, eh?
4: A tu, tio.
3: A on fareu la festa?
1: Com que no la tenies apuntada?
4: Al casal, per als alumnes. Sí.
1: Al casal?
4: Sí, vale. Però esteu invitats a vindre.
0: Vale. Hi ha una barra?
4: Per a tu no.
1: Mos acabes lo barril.
2: De fet, Caluma... Per...
0: D'això viuen les associacions.
2: De fet, Caluma va ser...
3: Espera los que estan inscrits a totes les coses que fan.
4: Però, escolta,
3: Caluma... Vostè és inscrit a algo? A ioga, a cuina... Veritat que no vas a cap posta? Posa-ho, la cervesa te la vas a
0: cap. Dia és?
4: Vine dos dies a fer ioga...
3: Correcte.
4: Ja t'he vist, ja t'he vist.
0: Que m'apunto el més abans, ja.
2: De fet, Calo, no ho sé, el teu pas per l'associació de vins, va ser així una miqueta...
0: Mà d'obra barata, tio.
2: Vols que ho expliquéssim o no?
0: Jo fer el bingo i que em manen.
2: No, però la nevera baixava molt i al final m'apareix que li van dir, Calo...
0: A mi, tio, jo, la nevera baixa si estic davant o detrás. Això te li fot, lo de la nevera. Te li foten l'estiga. Ja, bon Déu, tio.
2: Què més, a veure?
0: Després, no.
2: Què més comentem?
0: Jo pensava que em parlaria primer del seu acte estrella.
1: Espera't,
2: és que hem de parlar de l'acte estrella. Però està acabant dels cursets.
1: Han acabat les activitats anuals.
4: L'acte estrella quin és? Quan tu fas lo bingo?
0: No.
2: No, deixa-ho estar. Lo dels cursets ja els han dit tots, no?
1: Les activitats setmanals, sí. Ara falten les anuals.
4: Bueno, de fet, hi ha algunes vegades que fem tallers més esporàdics en algun motiu i estos són només un dia.
0: I a part, estem a punt, on estem?
4: A part, pues bueno, fem tots els actes de durant l'any
1: tradicionals.
4: T'ha tocat, Georgina.
0: George.
4: Vinga, va, que estàs tassat.
5: Fem el Carnestoltes, la castanyada, la festa del soci, que serà d'aquí poc, per cert. Bueno, d'aquí un mes i mig.
4: Ja pot ser el dia.
5: Que se'ls apunten. El diumenge 21 de juny, que tothom se'l guardi a l'agenda. M'he quedat festa del soci, castanyada, i llavors l'acte estrella. També participem en la marató de TV3,
4: a les ofrenes.
5: A les ofrenes.
4: Que si vols vindre a fer bulto, Calu, t'invitem.
0: Sí, jo sempre estic allí, jo em fico la camisa, em foto al mig.
5: A festes de l'Arrabal de Cristo, la festa infantil, que organitzem.
0: Santa Claus, tio, no, va.
1: Ara anem per mesos, anem per mesos. Estem detallant el programa anual de les activitats.
4: És el desembre, això.
1: I clar, encara no m'ha arribat el desembre.
0: No?
1: Calu.
0: Està bé per la castanyada.
1: Està bé per la castanyada. Està dit marató, ara anava a l'acte estrella. Sí, l'acte
5: estrella. Que és l'arribada de Pare Noel.
0: Pare Noel Santa per als col·legues. Toma! Espectacular. Que hi ha molts pocs pobles que es fa el que fan a la Roda de Cristo. No
2: jo diria... que el Pare Noel de l'Arrabal de Cristo té molta història.
3: Fa dos anys, bon recordeu, en el carretó, patint, que si plovia, que si no plovia, aquella xica cantant, bon recordeu o no? Fa dos anys, mos va pegar la gran ruixada. En el moment que sortia el Papa Noel, és bon recordeu o no?
1: El
3: xiquet de Maria Àngels...
4: Nosaltres pensem que la nit abans no dormim.
3: Angelet de Déu.
1: Ens somiem.
3: I allí tots en els cascabells, allí les sabates aquelles que porten d'Elfos, i la gran tronada, tots banyats, bon recordeu o no?
2: Quants anys fa que es fa?
1: Més de 30.
2: Més de 30.
1: I si no arribem hi ha 40.
2: dels més antics que per aquí les Terres de l'Ebre.
1: Dels més antics o dels primers?
0: Sí, sí. O l'únic.
5: La cosa és que no sé si...
3: Igual que... Sí, sí.
1: La història seria que és un acte bastant exclusiu de la Ravaleta, perquè diria que per les rodalies, ciutats veïnes, no celebra.
0: Mai, mai. A on, sí, a on...
4: A Jesús.
0: Però s'ho han copiat.
2: Bueno, Ferreries també és fama per ells ara.
4: Jo crec que sí.
1: Però sí, com... han cagat jo, però no sé si fan.
4: No, però a Jesús crec que sí.
1: Però és de fa més poc, recentment.
5: Com que nosaltres anem al de la Raval, no me n'entrem.
3: Claro. És que jo tinc records, a veure, jo un guany de fer 45.
0: I jo tinc records, més.
3: Tinc records de molt xocoteta. I jo me'n recordo el Papa Noel de la Raval.
1: Sí, hi ha reculls d'imatges de fa...
3: Pues, inclús los reixos en los pajes però, que pintaven les cares.
0: Però Santes és possible.
1: Inicialment, jo recordo que potser no teníem casal i mira si érem petits que es feien al saló parroquial de l'església del poble.
0: Digues si no me'n recordo jo d'aquella.
1: Ara, eren pitufos, sí, sí, però sí. La imatge,
3: que tu no te'n recordes que hi ha 40.000... Està... Mira, lo llibre de l'associació de veïns que van fer l'any passat, l'associació de jubilats,
0: sí,
3: Mariano,
0: sí.
3: Nostre Mariano Gil i Agné, Mariano,
0: sí,
3: Mariano és Mariano, penseu que Mariano porta un munt d'anys que guarda totes les revistes de Roquetes. Quants anys fa que són les revistes de Roquetes?
0: No sé, mai l'escolto, fa molt llarg.
3: Però realment és el que parlem, natros de xocotetes, hi ha fotos a les revistes de Roquetes i estem totes
1: El llibre de Mariano, també.
3: Anita, que tu i jo, xocotetes com a pets, en la cistelleta, en l'associació de veïns, que eren els pares.
1: Claro, fèiem la pagès i amb pagesetes.
3: Correcte, amb fotos.
1: Anàvem a les ofrenes, ja participàvem.
3: Xocotetes com un pet.
1: Ho portàvem ja a la sang, Nati. És herència del poble.
0: I si algú vol fer-se membre de l'associació de veïns, què ha de fer ara mateix?
1: Pues, posa-se en contacte. De totes maneres, si va, com que tenim red social,
0: aquí està,
1: estem a l'Instagram, no, Pablo, això, la tècnica d'audiovisuals,
0: aquí.
1: De comunicació, és Paula.
0: Això té un nom.
1: Tenim l'Instagram i el Facebook.
0: Com m'agrada aquesta sonora.
1: No, hi ha un link al nostre perfil.
4: Hi ha un formulari.
1: Hi ha un formulari que poden...
4: Se poden fer ja mateix socis.
0: No demaneu ni antecedents ni
4: no, antecedents, no.
1: Només el número bancari
2: i després,
4: que és l'important.
1: I l'important és que és una quota molt assumible, que és, com dia ja havia al principi, de 20 euros per família a l'any.
2: Regalat.
0: Espectacular.
2: Instagram, Facebook, tots els canals per a veure totes les activitats,
1: el bandomòbil, que això no ho hem dit, també administrem tot el bandomòbil.
2: Probando.
3: I que realment l'associació de veïns, nosaltres diem la Ravaleta i mos pensem que és el nucli del poble, però en disseminats, ojo, Parellades, Galacho, Terrapico.
4: Bueno, de fet, al bando són més de 450 persones.
0: A la Wikipedia
3: és
0: fica
3: que clar, en disseminats hi ha molta gent.
2: Vosaltres què opineu? Els disseminats pertanyen a la Raval o a Roquetes?
0: Sí, tot això depèn és nostre, tot això és nostre.
1: Depèn del terme, si cauen cap a la Raval o cauen cap a la Roquetes.
2: Jo tinc entès que pertanyen a la Raval, però en Ginés, justament el que parlem abans del cuiner, un dia vaig tenir una discussió que no, que...
5: Pertanyen a la Raval i quan van a votar a la Raval...
2: Ara que tots som de la Ravaleta, aquí ho podem dir tranquil·lament.
0: Sí, sí, no, i davant de Roquetes també. A la Wikipedia fica 6.000 i escats Roquetes.
1: Ho has buscat?
0: Sí, sí, claro. 2.000 i pico, sí. El Raval de Cristo.
4: Sí que estàs aplicat.
0: No, clar,
5: però perquè compta...
0: Perquè li vaig fer unes preguntes a este patronat, a
3: Juanca. És molt gran.
0: A Sangres.
5: I el que diem abans del Pare Noel, el Pare Noel ve molta gent moltíssima, que la resta de l'any no ve, que és dels disseminats, per exemple, i venen a...
4: De fet, aquest any potser haurem de ficar entrades limitades.
0: Sí, no. Jo sóc VIP, eh?
1: Sí. Sí, perquè, claro,
4: és que el casal se queda a minut.
3: Se fa minut.
4: L'haurem de tombar més gran.
1: No han parlat, mira.
5: Perquè no és només tots els anys de trajectòria que té, sinó que és que els últims anys han anat evolucionant molt i s'ha fet un desplegament.
0: Aquí està.
1: Cada any intentem donar tot.
0: Unes inversions molt bones, molt boniques, un esforç espectacular.
2: Any, any.
0: Recompensa.
2: Any, any, més i més.
0: Recompensa. Hi ha un Venus del Golafre. No, sols,
3: però és que no, és realment estem parlant, ja ho he dit en un principi, el que passa que em dieu que parlo massa. L'associació de veïns de la Raval de Cristo, joder, que jo tenia 4 anys
0: que sí, que sí.
3: I jo me'n recordo que los pares nostres, Anna, feien la reunió cada divendres, lo casal encara no estava fet, I la feien a la plaça.
0: Sí, sí.
3: La plaça on està la font. Sí, sí. Allí estava el saló parroquial.
0: La única que tenim, la única.
3: Vale,
0: la
3: plaça, nosaltres, la els única. Pares nostres, tots els divendres, feien la reunió de l'associació de veïns i nosaltres érem crios. Sí, estem parlant de que teníem 4 o 5 anys, i jo en faré 45.
0: I el carnaval també es mola molt, el carnaval.
3: Vale, de i l'associació de veïns de l'Arrabal fa molts d'anys que s'implica en el poble i en festes i en coses que és el que estem parlant de fora, no es veu, però dins hi ha molt, molt de treball.
0: Molt.
3: I és una associació de veïns d'un barri que per a nosaltres és un poble, sempre ha sigut un poble.
2: I sempre ho sé.
3: Però s'ha implicat moltíssim. Tu parles de Roquetes? No és per despreciar ningú, però quants de barris tenen una associació de veïns com la nostra de la Ravaleta? No, no se sent. Ni Raval Nova. Raval Nova és un barri que s'implica molt, fa moltes festes i fa moltes coses.
0: Sant Miquel.
3: Però com a associació de veïns de la Ravaleta?
2: No, té res a veure.
3: Ojo, perquè realment l'associació de veïns de la Ravaleta, nosaltres érem crios.
2: És otro nivel.
3: Correcte.
2: És otro nivel.
3: S'han fet Maria. Moltes coses pel poble.
2: I lo de...
3: Moltíssimes.
2: I lo de l'acte, què? Què m'heu de dir? De l'acte este que vau fer aquí al costat?
0: Sí.
2: Del 50...
0: Aquí anava...
2: Del 50 aniversari. Aquí volíem arribar.
0: Jo volia parlar del carnaval, que per part meva que el carnaval m'encanta.
2: Ja ho sabem, cal que tu tot això de transvestir.
4: Vas vindre aquest any?
0: Sempre.
1: La faranduleta li agrada.
0: Tots els anys. I el carnaval també, ja tota la rua, la xocolatada, després sempre es fan bocadillos...
4: Bueno, estan lluny, vam canviar, que vam fer les tapes, i també va ser tot un èxit.
2: Veus, ja t'han agarrat, no vas anar. No,
0: sí
2: vas anar.
0: Que vaig anar, que va ser a la plaça, sí que vaig anar.
4: Que no, que això va ser la castanyada.
0: No.
1: Sí, la plaça, moniatos i castanyes a la plaça, i també vam fer tapes.
0: Perdoneu-me.
2: No abrigues més, ja. No abrigues més.
5: A la castanyada vam
1: iniciar
5: les tapes. I com que ens va agradar, llavors a Carnestoltes vam demanar la col·laboració del curs de cuina. I llavors les tapes van ser espectaculars.
1: Sí, és veritat. Ens va ajudar Joanito a les tapes
5: a la castanyada va ser Joanito i coses que vam comprar, no? I al Carnestoltes Joanito i els del curs de cuina. Sí.
0: Que és veritat, sí.
3: En definitiva,
1: que som actius.
3: Quants anys ens queden d'associació de veïns de la

0: I en aquest cas, doncs, mos va tocar ser rocketing de l'any, amb molt d'orgull i molt de sentiment, perquè és una mica el que diem al principi, no? Que és una mica el mèrit, no? O el reconeixement, al mèrit de l'esforç col·lectiu, de tantes hores i dies de dedicació, que és esta feina, doncs, desinteressada, que a vegades no es veu, però sí que es fa, i llavors, doncs, que l'Ajuntament te pugui, no? Admetre que fem una feina per a ells important, que te digui, et retigui este homenatge i que toni aquest honor, doncs molt contents.
1: I després dels los dies que anem a donar pel sang a l'Ajuntament i volem això, sí, i volem ja això, i a veure si les acontentem i no venen tant.
2: Ho haguéssim pogut canviar per una vegada, fer l'excepció i dir rabalero de l'any, rocketero de l'any.
3: Tampoc no són molt pesades, ja, també t'ho he de dir.
1: No?
2: No?
0: No, hi ha una comunicació bastant fàcil, la veritat que mos ho posen fàcil.
2: Al llarg de la història ho hem sigut molt, eh?
0: Sí, bueno, per arribar aquí s'ha tingut que picar pedra.
4: Torno a repetir. Nosaltres venim dels nostres pares. Els nostres pares
1: no,
4: eren...
1: Vaig sortir de l'escroto de mon pare.
4: No.
1: Vaig ser més ràpid, no més ràpid.
4: Estem parlant de l'associació de vins. Estem parlant de l'associació de vins. I jo he sigut al cap d'un munt d'anys de veure mon pare i ma mare. Ells han aconseguit moltes coses. S'han fet moltes coses al poble. Una de les que més importen per a mi és lo casal de la Ravaleta. Que avui per avui.
3: Bueno, lo que més vida té.
4: Home, però és que...
0: És lo punt neuràlgic.
4: És que l'associació de veïns li van fer molts de viatges en aquells anys a Tarragona perquè es pogués fer el casal. És que hi ha moltes coses realment que han sigut gràcies a l'associació de veïns. És el que parlem, és que estem parlant de 50 anys d'història.
0: Sí, és un llegat que els nostres avantpassats mos van ensenyar i que hem agafat
4: el relleu. I que realment s'heu encurrat moltíssim en aquests 50 anys. Per a que tinguéssim moltes coses, hi ha no un edifici emblemàtic com el casal del Ramaneta.
0: No, moltes infraestructures. Correcte. Tenim un servei mèdic, ara estarà la seu de les ambulàncies.
4: Correcte.
0: Vull dir, hi ha serveis, hi ha bars, hi ha...
4: És una organització sense ànim de lucre, però ha aconseguit tantes coses al llarg dels 50 anys que realment pot ser. Ens poden envejar.
2: Hem sigut com un petit ajuntament alguna vegada a l'associació de vins.
4: Correcte, s'ha lluitat moltíssim. S'han invertit moltes hores, molt de temps lliure, que molta gent l'invertís en la seva vida pròpia i nosaltres l'hem invertit pel poble. És una associació que realment és digna d'admirar.
2: Jo n'he invertit moltes hores al poble. Jo n'he invertit moltes hores al poble i era tot per sentiment.
4: Correcte.
2: Per sentiment que he tingut a casa i el que m'han involucrat en el poble i que no et sabia mal invertir-lo en el poble. Així som, los rabaleros i les rabaleres.
4: Correcte.
2: Què? Sí, com esteu?
0: Bé. Com a casa, com a casa.
2: Jo sempre ho dic, sempre dic que tots els problemes són el mateix. Aquí mos falta un sofà. I hem de dir, pago que mos fiqui aquí un sofà i ara mos... Tenim beuret fresquet, tenim aquí no sé què, musiqueta de fons o no sé què, doncs mos falta el sofaret per estar més, Natia?
4: Tito!
2: Què vols fer?
4: Fiquem una cançoneta i després les apretem una mica.
2: Anava a dir, fiquem una cançoneta i mos n'anem, però no mos n'anem encara.
4: No, que falta la ronda flash.
2: La ronda flash. Vinga, va, doncs, entrem a la ronda.
4: Fica la cançoneta.
2: Entrem a la ronda flash, va.
1: A veure. No sé si heu sentit mai el programa, però la Ronda Flash són una sèrie de 10 preguntes. De resposta ràpida, no se pot pensar.
4: Teniu 5 segons per a contestar. No. El primer que vos vingui al cap.
2: 5 segons és massa.
1: Resposta ràpida. Llavors hi ha unes que són les velles i estan les noves.
2: Com ho farem, això?
4: Com ho faràs, això, Calo? Com ho faràs?
1: Superfàcil, les noves.
4: Són tres.
1: Les noves.
4: A les tres?
1: A les tres, a l'Igüello.
4: Què faràs, una pregunta cada una?
1: Farem de la següent manera. Començarem Anna, Georgina, Paula, i a la segona pregunta, Paula, Georgina, Anna. Vale? Anem a contestar les tres la pregunta. D'acord?
3: Si val, ho passa a palavra.
1: No.
4: Aquí no.
1: I penseu que coneixem a la vostra família, els vostres, això, i sabem si mos mentireu o no.
0: Ai, mare. Temo me dones.
1: Comencem, Tito?
2: Foli, va.
1: Vinga, primera pregunta. Què sou més, de parella o amiguets o amiguetes vàries?
0: Parella.
1: Okay. Nit, tardeo o començant divendres i acabant diumenge?
0: Tardeo?
1: Tardeo.
4: Pues a veure quan veniu.
1: Mama o papa?
4: Alguna vegada feu falta.
1: Mama o papa?
3: Los dos.
1: No pot ser.
2: Bé, alguna vegada t'ho deixem contestar, ja està. Però s'haurien de banyar una miqueta.

0: Només pot gastar una de les dos.
1: Mama, 100%. Mama.
2: Los dos.
0: No.
2: Vinc dels dos.
0: Ramon, t'estan enganyant.
2: Vinc dels dos.
0: Ronda de chupitos o sou més de cubata?
2: Ni d'una cosa ni l'altra.
3: No, és que des de cubeta di.
2: Sí. Com me conoces, Nati?
1: Chupito de Jagger.
0: Jo.
2: Epa!
0: Ronda
2: de chupitos.
4: Jo la cerveseta.
5: Toma. Tu,
0: mentira, chupito de Terry, que ho sabem tothom.
4: No, que no puc.
0: Anna. Sí, no? Sí. No, perdona. Paula. Per davant o per detrás?
4: Vinc per tot davant. Jo no contesto.
5: Esta no sé com és, que sempre es fon...
0: Los dos. Estas són los dos. George.
1: De cara.
0: De cara, per davant. Per davant o per detrás és per davant o per Detroit,
3: eh? Escolteu, això se pot identificar de moltes maneres diferents.
0: Depèn de la nit, això.
5: Calu sempre ho identifica de la mateixa manera.
0: Sí, sí.
3: Depèn... Tu contestes ràpid.
0: No, Anna.
2: Jo contesto ràpid, per a davant i manant jo.
0: Ja.
3: Molt bé.
0: I si s'encanta dos galtades. Pecat o vici preferit?
2: No ho sé. Fumar. Com a pecat i vici. Sí.
0: O vici.
1: Lo vermutet.
0: Lo vermutet.
4: La cervesita dels divendres.
0: La cervesita dels divendres.
3: Un aplauso.
0: Bravo.
3: Un aplauso per la cerveseta del divendres.
5: Bravo,
3: en
5: bravo.
3: Família sempre.
2: I la copeta de vi, sempre.
5: Sempre.
3: En família, gràcies sempre.
5: I al bar la piscina.
3: Correcte.
0: Aquí o a què odies?
4: Que em toquen en els peus.
3: Ui.
5: Ui, mare.
3: Ui.
0: No, no,
4: odio,
0: no,
4: odio.
0: No, no, me servís. George.
1: Per exemple, me fa molta ràbia la gent que diu guixeta o altres paraules pensant-se que parla bé i ja està maldit.
2: És mestre.
1: Gent de Barcelona que diu allí baix parleu malament, i nosaltres aquí diem paraules com guixeta i dius tonto del cul, si guixeta no està bé.
3: I no saps el que és un poal.
1: I no saps el que és un poal, que sí que està bé.
5: Un poal de color roig.
2: Un espill.
1: Això em fa molta ràbia.
0: Són doctes, són doctes.
3: Que bona, George. Anita?
0: Anna?
2: No tinc tampoc allò.
3: Aquí o què odies?
2: Aquí no odio ningú.
3: Sí, pensa un pati que t'aixeca que rebotada.
2: Quasi que callo, que quasi que callo.
1: Es poden dir a la ràdio.
0: A Harry Potter un metan yojo.
2: No, que és broma, no odio ningú, que el món en amor se mou millor.
3: Aquí o què?
0: O què?
5: Has de dir
2: algo. No tinc, no.
3: Hi ha molta gent que diu una guerra.
2: Odio, pues, desordre. Que el meu home deixi els calcetins pel sol.
5: Toma, Lluís, ja toca Lluís.
0: Coti per coti, coti per coti. Pues molt bé, aquí estan les 10 preguntes. Molt bé, molt bé. Jo he contestat bastant bé. Bastant fàcil, bastant fàcil.
5: Trobo que ha sigut així molt pim-pam, no?
1: Molt facilet.
5: Però sí que les has fet totes?
0: Totes, totes, les 10, tito. Una després de l'altra. Les 30 mai he fet. Era 30, no? 10 per 3?
3: S'ha repartit entre les 3.
0: Sí. Tu i jo i tots els demés, Nati. Què, Tito? Anem a la secció de Calu?
5: Tens secció, avui?
0: No, però faré el que podré, Tito.
5: Vols fer alguna
0: cosa? Sí, vull ficar-les a prova. Preguntes més comprometudes. Fotre, Tito.
5: Vinga, va.
0: T'ha reventat.
5: Tu volies la cançó? Doncs reventem la cançó, home.
0: Gràcies, Tito.
5: Au, per a tu.
0: Bueno, pues vos explico, vos explico. La secció de Calu sempre és diferent. No saps mai per on te sortirà, vale? Tal qual. Però avui, com vosaltres aneu de superregaleres, vull ficar-vos a prova si sou regaleres de veritat en quant a informació històrica.
2: Ai, mare.
0: Informació de la regaleta.
4: A veure si te les haurem de fer nosaltres a tu les preguntes.
5: Jo puc contestar?
0: Tito, tu no.
4: Sí,
0: no.
4: Vale,
0: no.
4: Sí, ajuda'mos.
5: No, no. Si em diu, si cal un diu que no, és la seva secció.
1: Però no, manem nosaltres, que som les invitades d'honor, no?
0: No, això ho demanem.
4: A més, som dones.
0: Sí, ja, ja.
1: Ai, som unes quantes contra tu, eh?
0: No.
1: T'ho hem apretat nosaltres a tu.
0: No, Tito, ajuda'm. Jo havies d'ajudar-me.
5: Fas goig aquí dins de la peixera, en tantes dones, eh?
0: Per això que estigui homes i mujeres, eh, avui?
5: El tronista
0: i... Ja veràs. Perquè al final m'acabes donant pel cul, tu, Tito.
5: Ja està, ja està.
0: Vale, a veure. Primera pregunta. Quin any se va inaugurar lo casal de la Roda de Cristo?
2: 1991.
3: Hola.
5: Hòstia.
0: Molt bé.
5: Però directe, eh? Pim,
0: directe, directe.
3: Però directe. Presidenta de l'Associació de Veïns de la Ravaleta. Us quede clar.
5: Tenim la millor presidenta que podien tindre.
3: Sastreroles per a les amigues. Anna Sastre.
0: Escolteu-me, quina és la primera casa que va llaure el Raval de Cristo?
1: La del Cristo.
0: No, home, ja, clar. Era un... Com si veiéssim un hostal?
5: Si no, si no la saben,
0: era un portal. Era
5: si,
0: un portal.
5: No la, si no la saben, la contestaré jo, Calu.
0: Sí, Tito, per exemple, a veure...
5: No la saben?
0: No la saben.
5: La de Tiradet.
0: La de Tirado, quan entres pel canal.
5: La de vora del canal.
0: La de l'esquerra. Aquella era la primera que...
3: Ho fet cerca, va.
0: Ai, home, clar.
4: Ens està estudiant el llibre.
0: Tinc una informació predilecta del llibre que va escriure l'alcalde, que sempre serà l'alcalde de la Ravaleta, Mariano Gil
3: i
0: Agné, que és grano en castellà. Que d'aquí... Gràcies, Tito. Que me donava tota la informació. Molt bé. Quants carrers de la Raval de Cristo tenen nom de capital de província?
4: Ostres, de capital de província?
0: De capital de província.
1: Lleida, Girona...
4: 3.
0: Lleida, Girona i...
4: I Tarragona.
0: Molt bé, molt bé.
4: Pensava que anaves a preguntar el número, que va ser una de les preguntes.
1: Jo no sé els noms dels carrers de la Raval. He de confessar.
0: No són els carrers de la Raval?
1: No.
0: Bueno, hi haurà...
1: Perdonarem.
0: A la pròxima reunió dels veïns hi haurà...
1: Sagrat Cor, ja ho.
0: Sagrat Cor, home. Quants carrers de la Raval de Cristo porten el nom de Mateu?
1: Un.
4: No.
1: No? Mateu Llaçat i Sant Mateu.
0: Ai! Molt bé. Quina és l'any de construcció de la casa més antiga de la Raval de Cristo?
4: És que nosaltres encara no havíem nascut.
1: Claro.
5: I Calu tampoc.
0: Ni tots junts, crec, ni tots junts.
5: Xing, xing,
4: xing. Te ho deixem que ho mires al llibre.
3: Facilitamos la informació que se mos quedarà per a, de per vida.
1: 1960.
0: 4. Tito.
5: A veure, molla-ho.
0: Tito, 1906. La casa de Mallallà, allí ho fica. 1906, la casa de el Sagrat, el Mateu Llaçat.
1: Ah, oh, sí.
0: Almenys és l'única que fica la fetxa de quan s'ha construït. Suposo que la més vella deu ser la del senyor Cristo.
3: Serà de quan s'ha construït, no de riguades i coses d'estes, no?
0: No. Està allà la fetxa, 1906.
1: El senyor Cristo ja no està.
0: El Cristo, mira, Cristo. Està jugant a cartes, el Jesucristo. Jo vaig jugar al guinyot. Tito, molt bé. Següent pregunta. Quin any se va construir el col·legi nou de Raval de Cristo?
1: Ja, que això pot ser, perquè jo feia P3 o així, P4, no,
0: P5.
3: El col·legi nou, què vols dir?
1: 30 anys.
3: Després de quan se va deixar fer pàrvols allà a la, a la plaça.
0: El col·legi nou és quan van passar de Gàbies i Oralita al que tenim ara.
1: 31 o 32 anys.
3: Aprox?
0: 30 anys.
3: Ai,
4: pues ho ha dit primer, eh?
1: M'he dit 30 anys, després ho ha volgut especificar.
3: Perquè
1: jo vaig estar fent durant un any classes al casal mentre es construïen.
0: I després te van fotre fora perquè sí que vas apunyalar algú o alguna cosa.
3: Curiositats de Raval i Roquetes, de la unió entre Raval i Roquetes. Al col·legi que tu digues abans que fos nou i tal i qual, teníem unes, com li diem ara allò,
0: prefabricats que van fer batxillerat, no?
3: Exacte, és a dir, que jo vaig fer allí doncs, potser tercer i quart de GB, imagina't un paro d'anys, al col·le.
0: Més. Era allí, feia primer, segon?
3: Jo recordo de tercer i quart. I en los anys, quan vaig passar a la ESO, no a la ESO, a l'institut, després de la ESO, que es feia en esta casa...
0: Està aquí, a la ràdio.
3: Jo vaig dir... Sí,
0: això
3: sí.
0: Era, això era el director.
3: Sí, nosaltres vam ser la primera generació. Nosaltres vam fer vuitè, sí. I vam fer tercer i quart aquí. Vam ser els primers. Vam acabar al 1998.
1: Doncs pues mira,
3: quart d'ESO.
1: A l'any següent, quan vam fer
3: vam
1: institut,
3: la primera generació
1: en aquestes mateixes pèrgoles, aquí una miqueta més a lluny al costat.
0: Aquí està la caramella, que està la guarderia.
1: Exacte.
0: És veritat, és veritat.
1: Sí, coincidències de la vida, has vist? I ara hi ha un col·le, també.
3: Sí, que no vam ser la primera generació.
1: Del canvi, sí.
0: Si tu vas ser que vas estudiar per fer batxillerat, vas tindre que estudiar, tens carrera i tot, ara.
1: Claro.
0: Sí. Així has arribat a president.
3: Ah,
1: és la gent que estudia.
0: Molt bé, molt bé. A veure, una pregunta més. Com se diu realment, de nom, lo carrer dels sapos?
4: A Vall? No.
1: Què et creus?
4: No, no, no, és veritat, és l'altre.
3: Tota la vida s'ha conegut com Carrer dels Sapos, què m'estàs contant?
1: No
3: ho
1: sap,
3: no ho saps ni tu. Era una pregunta trampa.
5: És trampa,
3: això. Era una pregunta trampa.
0: No ho sé, ara estava pensant, no ho sé, però sí.
3: Se t'ha ocorrit la pregunta
0: sí,
3: i punt?
0: Sí, no, ho sabia.
3: Popularment i col·loquialment dels cinc sapos.
2: Me dones 5 minuts?
0: No, home, 5 minuts, la ja ho fan 3.
2: No, ara, no,
5: ara t'ho tocarà portar
2: no,
5: el pròxim dia.
2: No
5: el pròxim dia.
0: A Vall, no, la Vall és el que hi ha davant de l'estanc, és aquell no xocotet.
3: Para.
0: Ara ho sé damunt.
4: Joan Prim.
0: Joan Prim, Joan Prim. Sí, sí que és veritat. Molt bé. Molt bé. I el camí del mig, una vegada passem de la farmàcia i anem per Casa Rosals?
3: Dansedo.
0: La este sí, este era fàcil. Joan Prim, Joan Prim. Ara està lo Verdaguer. Carrer Verdaguer. Anna, Paula.
3: Vine, anem cap al canal. O sigui, la cantó de la farmàcia, el primer cantó... Ros de Medrano.
0: No.
3: Mateu Llasset, perdó, Mateu Llasset. Fas la intersecció del carrer del mig i és el Verdaguer.
0: Del carrer Major, el Sagrat Cor, per nosaltres. Lo de detrás, després del bar, la plaça. Si tu puges per Calmas, lo que hi ha detrás del bar, la plaça.
4: Carrer Cervantes.
0: Molt bé, hòstia.
3: Cervantes i Sant Mateu, l'altre.
0: Estes dos xungos. I el pròxim...
4: Carrer Casal.
5: Vols dir que no s'han dit tots ja els carrers?
0: Sí, sí, Tito, m'estic
4: quedant. 24.
0: Perquè estàs dos xulos.
3: 24 carrers? 24 carrers, mos hem quedat en tu.
5: Lo meu no l'heu dit, eh?
4: Ja, és Samuel.
3: Lo Lleida.
5: Mossèn
3: Samuel.
0: Mossèn Samuel.
5: Pobre. Sant Mateu.
0: Sant Mateu, l'hem dit, també.
2: Jo soc Cervantes 42, Sant Mateu 27.
3: Tens mig i mig.
2: Home, dono els dos carrers.
3: Claro, doncs tens mig i mig.
2: Bé, feina, sí, també. Té a fer el certificat.
0: A més, has de pagar dos iris, és una merda.
3: La burocràcia,
0: no. Burro, burocràcia.
2: No en parles.
0: Pues bé, Tito, crec que entre les tres són bones rebeleres, eh?
5: Sí?
0: Sí.
3: Mos dones l'aprovat.
0: Fem un bon aplaudiment.
5: Bravo!
0: Recordeu, no? Si vols voleu recordar els pròxims actes que fem en aquesta rebeleta nostra o...
3: Pues bueno, en breu farem això, la festa del soci, on celebrem l'assemblea anual.
2: Quin dia és?
3: Lo 21 de juny.
1: Presentació de les pubilles, pubilletes i hereus.
5: Lo 21 de juny tothom a la
0: roleta.
4: Aquest any mos estrenem en un hereu.
0: Xiu, no?
3: Novetat, novetat, primer hereu de l'associació. Estela estaria molt contenta la de nombrar.
4: Sí.
3: Però és una cosa que a ella li agrada.
4: Ho porta dins.
3: Ho porta, ho viu.
0: Comença el dia 21 a la... presentació de les pubilles i acabem a Sant Joan. Això no para, eh? Són 3 dies non-stop dins d'aquest canal, no?
3: I llavors continuarem en una fideuà popular, farem una menjada, hi haurà alguna sorpreseta,
1: una mica...
4: hi ha alguna activitat per als crios...
3: Estem en ells, estem en proceso.
0: Perfecte.
3: D'acabar de posar el fil a l'agulla i quatre puntadetes i...
0: Boníssim.
5: Pues ja ho sabeu. Apunteu-vos-ho al calendari, 21 de juny.
3: No estarem al nivell de l'any passat que vam fer el 50, però no. Prometem...
4: Va ser excepcional.
5: Serà el 51.
2: Gran mèrit.
0: 51.
2: Gran mèrit.
1: Carpa.
2: Gran mèrit.
1: Catalaia.
0: En quant a ajudeu de l'Ajuntament i això, que s'enrolla l'Ajuntament o us hem de ficar un...
3: No.
4: Se porten bé.
0: Sí o no?
4: En porten general... bé, però més podríem portar millor.
0: Sí, no?
3: Sempre els apretem, nosaltres.
1: Sempre se pot demanar.
3: Pot tardar més, menys, però al final te fan
5: al final
2: cas. És com nosaltres, que sempre mos agraeixen, però no tenim aguinaldo, no? És el mateix.
5: Bueno, l'any passat vam estar...
4: No mos podem queixar, tampoc. No.
5: Ho vam deixar caure unes quantes vegades, però
2: no,
5: jo ho vaig deixar caure cada programa.
2: Ni una botelleta de cava, tampoc.
3: Cara. Bueno, això, si les grans cases no ho fan, si et serveix de consol, jo també tinc treball a una empresa que tampoc me'n fan d'aguinaldo. No és obligat, l'aguinaldo.
5: No.
3: És una cosa així.
2: No, és que els jefes, que són una miqueta poques vergonyes, diuen que ja no es porta.
3: Claro, no és actual.
5: Vos heu de fer autònomos i vols fer-ho altres.
3: És el millor.
5: Jo mai m'havia fet un aguinaldo com lo d'estar.
4: Això és que tenies benefici?
5: Sí.
2: És el primer any, és el primer any que ve.
4: Te faràs ric?
5: Que el fas tu mateix?
2: És el primer.
3: Al gust del consumidor, eh, xiquet?
5: I tant.
0: Pues molt bé.
5: Molt bé, que hem disfrutat moltíssim avui tots. Rabaleros i rabaleses.
0: Felicitar-les, un aplaudiment i tot per l'esforç que fan cada any.
5: Per la gran faena.
2: Jo m'he quedat... No es veu.
0: Vull dir, amb el cor, que m'he quedat sorprès que fan actes setmanals. Jo pensava que han quedat més mensuals.
5: Estàs una mica...
4: Però tu quin poble vius?
0: Jo només vaig a la plaça...
4: Que no m'ho escoltes pel bando o què?
0: No estic al bando.
5: No? L'he dit un munt de vegades i l'he ficat i s'ha borrat.
0: No, no, no m'ho he ficat mai.
5: No vol saber res del bando.
4: És que ara no el volem ficar ja.
0: No, no, no, ja m'ho contarà la dona, jo no vull saber res.
3: Com a molt, Ravalero.
5: No, no, no. Aquesta discussió l'han tingut moltes vegades.
0: A mi ja em pica l'Ajuntament, que el que ha passat això, que ha passat allò, tinc mà directa. Però...
4: Tu ets més important, estàs a un altre nivell.
0: Soc superestar, ja t'ho he dit, Paula.
3: I acabat, a mi em fa molta gràcia, perquè ell diu sempre i sempre perquè defensor de la Ravaleta, però resulta que per enterar-se'n dels actes de la Ravaleta
4: ha de picar roquetes.
3: Mà directa a l'Ajuntament,
0: perquè com a alcalde de la Raval de Cristo
3: està molt bé,
5: té molt bon rotllo en l'alcalde,
3: està molt bé.
0: I tot el que es pogués tirar, entens o no?
5: I tant, cap a casa.
0: Gino Lleres, a veure si per què em va fer fixar la faena per les meves virtuts. Gino Lleres, tita.
5: Hòstia, hòstia.
0: Pues no res, perquè...
5: Pues no res, ho deixarem, no?
0: Pregunteu-vos, vos heu passat bé?
4: Molt.
0: Sí.
4: No esperàvem menys.
0: Paula no m'ha contestat, però s'ha pensat, eh?
5: Estaven nervioses, sí. I Paula m'escrivia, que, no, com anirà això? De
4: que és que de Calo me'n fio poc.
5: No, què preguntareu? Doncs, dic, allà, fora, nervis, allò és anar per casa, i ja està, ja xau.
3: Ambient distès, bo i bé.
0: Si us heu passat bé, nosaltres contents.
3: Nosaltres contentes i fem un agraïment, no?, sí, per part de tota la Junta per haver-nos invitat a venir.
0: Felicitar-vos com a Roquetec.
3: I parlar de l'associacionisme.
1: Roquetec de l'any.
0: No, Roquetec, com tu ho sé, per les nominaris és Roquetec, però si és masca o femella, que clar, avui jo t'ho para molt de compte, els micromachismes.
1: És Roquetero de l'any, sigues home o dona, el títol és...
5: Ah, doncs jo hagués dit Roquetero i Roquetera.
0: Molt bé,
1: no,
0: tita.
1: Posa Roqueteria.
5: Igual que Ravalero i Ravalera.
0: No, Roqueteria.
1: Posa en un masculí, ja.
3: Jo diria que sí, que posa Roqueteria.
0: La gent m'hauria... Sí. Felicitats, seguiu lo, com ho esteu fent, que per part meva crec que ho esteu fent perfectament.
3: Així és.
0: I no res, agraïm-vos la vostra presència, Tito.
5: Sí,
0: Recordar les nostres redes socials.
5: Recordem-les i les teues també, si vols. Perquè, com vas de seguidors?
0: 502, que estic a tope. De 500 a 502, això està pujant, però que pareix...
5: Però
0: que...
5: puja, més que sí que puja.
0: Jo m'he assurat, que m'ha tocat dir Instagram, calo, que això m'ha quedat. A mi no em mereix, Vaig a buscar un paio d'això que em porti les aplicacions, perquè... Estic desbordadíssim. Estos dos encara no sé ni qui són.
5: Has de ficar a anunciar coses.
3: Una secretària.
5: Una crema després d'afaitar o alguna cosa t'has de ficar per a...
0: No sé, un desolat.
5: Sí,
0: algo. A productes de dutxa, algo que me dona...
5: Algo.
0: Que m'he de veure que soc llimbiet.
5: Una cosa de Polònia o algo, ja ho veuràs, sí, home.
0: Si algú vol patrocinar, jo què sé. Tito.
5: Què fem? No, bueno, anem, Nati. Nati ja s'ha anat, Nati?
0: Nati no,
5: Si ha anat o no, Nati?
3: Fica el grill.
5: Molt bé. A veure. Àngel. Que avui l'us he encertat
0: tots a la primera, Estic al·lucinant. Pues bueno, recordar les redes socials. Tito, està ben recordar les redes socials.
5: Recordar-les.
0: Jo?
3: Recordeu les redes socials.
5: I sobretot...
3: La repetició del programa.
5: Sí.
0: Facebook, encara som trolodites, estem al Facebook, encara.
3: Sí.
5: Facebook, encara ho publico tot.
0: Sí. Facebook, Instagram,
5: TikTok, a fer punyetes.
0: TikTok, no, que som millennials, això de TikTok, passem.
5: Nati ja ha fotut la bronca a la gent, que escrigui, que mos envia algo, que mos parli.
3: És que no, fa un munt de setmanes que faig el reclam, què passa aquí?
0: Que sí,
3: no tenen dubtes, mos escolten el programa, però segur que tots ho va bé.
5: Ara t'ho anava a dir, de gent n'hi ha que mos escolta.
3: Un munt.
5: No ho diu un munt de gent.
3: Un munt.
5: Però no mos escriuen.
3: I jo faig la, tinc la meva secció, que és la social.
5: Claro.
3: Però xec, la societat no m'envia coses i ho demano,
5: claro.
3: Les
5: preguntes,
3: les inquietuds, les coses que teniu, xec, envieu-mos algo.
5: O què canviaries del programa?
0: Los conos, los dos pilons.
3: No participen, nois, punyeteros, punyeteres, per l'amor de Déu, contribuïu.
5: Hem de participar entre tots, hem de participar entre
3: tots. Que mos escolteu tots.
5: Claro, és un programa de tots.
3: Correcte, les inquietuds, els dubtes, les queixes.
0: Cos insults.
3: Porto 4 o 5 setmanes queixant-me dels patinets, que per cert, policia local, veig un munt de patinets a mitja tarda i no n'hi ha ningú que porti la placa de la DGT. Vos fiqueu les piles o què passa aquí? Què passa? Policia local, fiqueu-vos les piles.
5: Au, toma.
3: Que vale que no porten la plaqueta de la DGT. Ni porten casco, ni porten antireflectants. O con los patinets. Porto igual que en 2 mesos queixant-me.
5: No ho sé.
3: Ai, però la policia local pel carrer Major de Roquetes,
0: Ja han fugit. Els vas parar tu i han marxat.
3: Que no.
0: Se van donar la fuga.
3: Que començarem a fer controls. Són un puto perill. se salten els semàforos en roig, direcció contrària,
0: pot,
3: seguim
0: eh?
3: Igual, seguim igual, no hi ha control. I les plaquetes de la DGT estan
0: inexistentes. Jo soc donant de plaquetera, soc donant de plaquetera.
3: Inexistentes. De veritat, què és el que diem? Txec, ciutadans, ciutadanes, punyeteros,
0: punyeteres,
3: per favor.
5: Fiqueu-vos espiles.
3: Correcte, envieu-mos algo, dieu-mos les vostres inquietuds, doneu-mos temes de conversació, feu algo pel
5: fem
3: programa.
5: Fem entre tots, claro, sí, serà no? Millor, si ho fem entre tots, claro. Sempre serà millor.
3: Però
0: avui sí, que són 4 i 2, tito.
3: Si mos escolten, que contribuïsquen al programa, que per què ho fem?
5: Claro.
0: Recordar-vos que vos poden escoltar tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA a les 23:00.
3: Correcte.
0: Los dissabtes a les 3 de la tarda.
3: Molt bé.
0: A les 15:00.
3: Diumenges, 12 del migdia.
0: I dissabte, dimarts.
3: Dimarts a les 7 del matí.
5: Bravo.
0: Si volen recuperar els programes, podem buscar antenacaro.cat.
3: Estan tots penjats.
5: Tots penjats.
0: Tots no, els d'abril no, tita.
5: Bueno, però, bueno, Paco va fer conforme a la marxa.
0: Recorda que Calo mola.
5: Sí, eh? Si el volen seguir, també.
0: Calo, per baixa mola. Aprofiteu que queden pocs huecos, 500 i pico ja.
5: Ja s'ha arribat als 600 per
0: ara. Això s'ha que està a punt d'acabar. I què, Tito?
5: I no res, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tothom per escoltar-nos.
0: Recordar
5: que és divendres.
0: Hem de fer gros.
5: Fem-ho gros i sobretot... Molt...

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Centenars de persones, 6.000 segons l'organització i 1.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar pel centre de Barcelona a favor de Palestina. La mobilització ha començat passades les 6 de la tarda a Plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea, poc més d'una hora després. Escoltem a la portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson.
2: Durant tota la mobilització que hem dut a terme durant els passats mesos, hem aconseguit posar fi en algunes complicitats. L'exemple més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu.
1: La manifestació ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. L'organització i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. I en política catalana, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament també el sindicat de mestres USTEC ha reclamat als dos partits que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I tot i aquestes reclames, l'acord de pressupostos entre Esquerra, Comuns i el PSC encara no està tancat del tot. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions

0: després d'una actuació impulsada pel Museu del Rellotge, amb l'objectiu de recuperar aquest element patrimonial del municipi. A més, la intervenció també ha servit per posar en valor el vincle arquitectònic del campanar amb l'univers de Gaudí, ja que l'obra va ser projectada per Puigboada, deixeble directe de l'arquitecte modernista. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, ha destacat la importància de recuperar aquest espai històric.
1: Aquí hem fet això perquè la gent, ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí, i si no vol pujar més amunt, amb aquesta tele, doncs és com si pugés, perquè les explicacions hi són.
0: A l'acte també hi han assistit l'arquitecte tècnic i el cap d'obra de la Sagrada Família, que han contextualitzat tècnicament el projecte i han remarcat especialment la influència gaudiniana de l'escala helicoidal del campanar.
2: I des de les 7 juguen la final de la Copa de la Reina, el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies. Tota la música.

0: Mercado. Són les 10. Una noche de copas, una noche loca. Ves otros labios, olvidé tu boca.
1: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu.

0: simple programa és una explosió d'energia. Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Inconfundible Gatiness. Benvinguts a l'explosió del ritme.
1: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so Remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Prepara't per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme

I vinga, va, i després d'aquest marrac brutalíssim que ha sonat ara, ja ve un altre, eh? Essential Fatalism. Això es diu Goodbye. A disfrutar-ho.

brutalíssima. Jo la uso moltíssim perquè això aixeca qualsevol mort. Diana Fox, Where Are You Now, de 2012.

0: Estàs escoltant Riff Stop.
1: A cada programa tindrem un DJ o productor invitat on li farem unes preguntes per conèixer-lo una mica més. Avui a Rave Store rebem un artista que fa anys que deixa empremta a la pista. Un nom lligat a l'evolució de la música electrònica del nostre país, amb una trajectòria marcada per l'energia, la tècnica i produccions que han sonat en clubs, festivals i sessions mítiques. DJ, productor i apassionat de la música des de sempre, d'aquells que no necessiten presentació quan comença a sonar el primer tema. Esta nit ve a compartir música, records, experiència i molta essència electrònica. Pugeu el volum perquè avui tenim una autèntica llegenda a Rave Storm. Nom artístic.
2: Dani Fiesta.
1: Nom real.
2: Daniel de la Cruz.
1: D'on ets?
2: De Barcelona.
1: Primera sessió que recordes haver escoltat.
2: El Max Mix 3.
1: El teu DJ de referència des dels teus inicis.
2: Siempre me gustó mucho David Olear y Ricardo Fons, pero el que más me influyó fue mi hermano Richard de System of a Down.
1: Quina és la primera discoteca que vas anar i quina edat tenies?
2: La primera discoteca que pisé fue el Estudio 54 de Barcelona, con 13 años, una sesión de tarde, y para entrar utilicé un carnet falso.
1: Primera discoteca que vas posar música en públic.
2: Mi primera sala como DJ fue el Teatre de Mollet del Vallès, en Barcelona.
1: Explica'ns un poc la teva primera cabina, de què estava composta.
2: Mi primera cabina la componían tres platos Technics y unos Denon.
1: Actualment, quin estil et defineix punxant?
2: Actualmente pincho máquina, progressive y remember.

Des d'aquí donar-les moltíssimes gràcies per acceptar la entrevista al gran Dani Fiesta, gran DJ, gran productor de l'escena musical, un grande, com diríem. Ja està sonant un dels seus temes més famosos, això es diu Every Time.

divertidos y muy festeros. A ver si os agrada aquest tema que a mi m'encanta. Brian Cross amb Fight Scene Presents, Carlos Revuelta. Això es diu Ride Away de 2002.

Vinga, va, i un cop més tornem a tirar cap a casa. Ja la coneixes, lo meu primer tema que va sortir a la venta i que li tinc un carinyo especial. Això és DJ Tites amb Magda Llambrí, Baidà Aguilar. Això és El Cielo No Entiende. Remix, arriba!

Vinga, va, i abans de la sessió d'avui anem a ficar aquest tema que es diu Let's Cry, i està fet justament pels germans del nostre convidat d'avui. Tots eren DJs d'aquesta família i productors. DJ Richard, en Johnny Bass. Vinga, va!

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: En sesión, DJ Titers.

estàs escoltant?

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.